etrafı dallarını atarak bir ulu ağaç oldu. Cihanı kapladı.

Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtano. Éxtasi. Éxtasi.

0: Estás escuchando
1: Volumen al Máximo.
2: That's right.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou Monotrònic, aquí a la teva sintonia, amiga. Avui el nostre protagonista és Dicha Moebius. I així sona. Transmission Lost.

Dieter Moebius. Nascut el 16 de gener de 1944, d'origen suís i de nacionalitat també alemanya. Fou un músic conegut per la seva participació en el duo Cluster, al qual hem repassat, amb una vasta gamma de col·laboracions amb altres músics, a més de la seva carrera en solitari, que és la qual avui ens basarem. Moebius va estudiar art a Brussel·les i Berlín, on va conèixer Hans Joachim Rodelius i Konrad Schnitzler, els quals hem repassat anteriorment, els que fundà la banda Cluster el 1969. Després de marxar a Schnitzler el 1971, a l'encara duo va canviar el seu nom a Cluster amb C, no pas amb K com abans, i anys després, de forma paral·lela al seu treball en Cluster, Moebius i Rodelius fundarien la banda Harmonia amb Michael Roder de Neu. Tant Harmonia com Cluster tindrien col·laboracions posteriors amb l'anglès Brian Eno. Paral·lelament, també des dels 80, Dieter Moebius involucraria en nombrosos projectes amb músics com Connie Plank, Manny Neumeier, de Guru Guru, a més de desenvolupar una carrera solista que començaria amb Tons Pur el 1983. I és el tema del qual, doncs, ara tot seguit escoltarem. Dieter Moebius. Aquest és el nostre protagonista del Monotrònic d'avui. Un dels exponents del krautrock alemany dels anys 60 i 70, al qual seguim, doncs, amb aquest gran monogràfic sobre aquest estil, un dels primers moviments de la música electrònica. Repassant, doncs, les carreres solistes dels diversos integrants dels grups de més de referència dins de la vessant electrònica del krautrock alemany, altrament conegut també com a Cosmic Music. Experimentant, doncs, la música electrònica, és un dels moviments fonamentals per entendre la música electrònica d'avui dia. Com dèiem, doncs, ara escoltem el seu primer treball en solitari, Tons Puren, el 1983.

Escoltem, doncs, el primer treball en solitari del nostre protagonista d'avui, Dieter Moebius, el qual, doncs, com bé dèiem, va començar en actiu als anys 60, finals dels 60, dins del moviment de krautrock alemany, i el qual, doncs, va col·laborar amb diversos artistes. Doncs, escoltem aquest tema, també anomenat Doppelsnicht, en col·laboració amb Gert Verbome, un altre dels exemples de col·laboracions als quals, com sempre, realitzava Dieter Moebius, el qual doncs, té una extensa discografia. Avui farem doncs, un petit resum de tot el que part de la seva obra doncs, en solitari, el qual doncs, d'altres obres les quals ha realitzat amb diversos artistes ja els hem repassat, com per exemple Closter o Amb Harmonia, els quals doncs, també vam repassar doncs, les setmanes anteriors, també amb Brian Eno, amb Lion Dental, o també amb Connie Plank, el qual més endavant repassarem Cosmic Couriers i també doncs, en solitari. Amb uns 15 àlbums en solitari gairebé a les seves espatlles, repassarem doncs, els temes més representatius de la seva obra. Com per exemple aquesta peça, déu-n'hi-do, lo llarga que és, titulada Doppelsnitz. I que es trobava doncs, dins d'un dels seus àlbums titulat Doppelcat, el 1983.

Dieter Moebius amb Gert Verhom, una de les peces més llargues, gairebé uns 22 minuts d'Opel Schnitz, el qual estem escoltant en aquests moments i el qual estem sentint els fragments més interessants d'aquesta proposta musical.

Dieter Moebius, protagonista del Monotrònic d'avui a la teva sintonia, amiga. Seguim, doncs, amb més treballs, amb més peces discogràfiques de Moebius, com per exemple aquesta altra anomenada Fortescrit.

Dieter Moebius, repassant la seva obra discogràfica en aquest monotrònic d'avui, el qual és el nostre protagonista i el qual escoltarem més temes musicals, com per exemple aquest que ens arriba ara mateix, una peça també força llarga dins del seu àlbum 07 amb Conry Plank i New Mayer. Ens arriba doncs aquest tema musical, el qual ja ens situem ja cap al seu quart àlbum, diguéssim, en solitari, però amb col·laboracions, per això, amb Conry Plank i Manny Neumeyer. Aquest tema, el qual també és un dels imprescindibles dins de la seva obra i el qual, doncs, com a músic, ha estat força destacat dins del krautrock alemany dels anys 60 i 70, el qual, doncs, ha estat amb molts usos musicals, com ja dèiem abans, Cluster, Harmonia, ha col·laborat amb moltíssims més músics com Neu, Michael Roeder, entre molts d'altres. Però avui repassem més la seva part més solista, amb temes com, per exemple, aquest Recall de 07 al 1983, cortesia de Sky Records.

una peça a la qual doncs, escoltarem uns fragments, els fragments més interessants vaja d'aquesta cançó. Thank you.

Hadi oğlum, bir daha gel demiş. Haydi oğlum, gel.

07, aquesta demostració amb aquests tres músics en viu i en directe. Aquest treball de l'any 1983. 07. Yeah.

0: Parlem de col·laboracions amb diversos músics, també va fer una forces amb Conrey Blanc, el qual és un dels productors al que més endavant en parlarem. Doncs és molt destacat, el qual ha produït moltíssims músics de l'era del crowd rock alemany dels 60 i 70. Ens arriba doncs aquest tema, Rauke Traut Pasta, Moebius and Conrey Blanc.
1: Abundante no será con todos los medios. En el oeste y en el norte no será variable. Está de parte de los extremos. La fecha no será considerada.

Escoltes el Monotrònic a través de la teva sintonia de Dieter Möbius. I aquest tema, Feedback 66. Un dels molts temes que composa la discografia de Dieter Möbius.

Dieter Moebius, el qual va estar en actiu des del 1969 al 2015. Doncs gran part dels anys 60 i 70 amb Cluster i Harmonia. També amb Cluster i Brian Eno. I Lianenthal, a partir dels 80, ja va venir doncs amb Connie Plank i en Cosmic Rouriers. Com per exemple aquest àlbum, Rastakraut Pasta, realitzat el 1980.

Proseguim, doncs, repassant la seva carrera en solitari i ara ens centrem en un altre tema musical que va treure aquest fantàstic músic alemany i suís, Rust. Dieter Moebius. Aquesta és la versió que va tocar l'any 2008 a Berlín i Llucmajor.

Escoltàvem, doncs, aquest fantàstic tema de Ras, de Dieter Moebius, un dels exponents del crowd rock alemany dels anys 60 i 70, els quals, doncs, ha estat actiu fins ara. Seguim, doncs, tornem enrere ara, ens remuntem a l'any 70, doncs, com dèiem, havia col·laborat també, havia format part de Cluster, entre altres grups. Anem a escoltar un dels seus mítics temes, els quals en feien referència i que també destacava en aquest àlbum de l'any 1974, Caramel, Zuckerzeit, Dieter Moebius, el qual interpretava sol.

Impressionant, Dieter Moebius, el protagonista del nostre monotrònic d'avui. Anem per un altre tema, com per exemple aquest de Hollywood.

dins el seu àlbum Sugar Bait amb Cluster. Doncs amb aquest grup va treure 3 LPs, amb Harmonia 4, amb Lidental 1, amb Plank 3, amb Cosmic Couriers 1, i com a solista Strange Music el 1982, Tons Puren el 1983, Double Cat el 1983 amb Gert Verhom, 07, el qual hem sentit abans, també el mateix any, Blue Moon el 1986, Airtight el 1990, Airtight 2 el 1992, Lupix Lau el 1998, Block el 1999, Norton el 2006, Kram el 2009, Ding el 2011 i Moebius and Thichens el 2012. Avui ens estem escoltant una petita selecció de l'obra més representativa d'aquest músic, Dieter Moebius, el Monotrónic.

amb un ritme poc molt peculiar, Dieter Moebius, el qual va inspirar a moltíssims artistes més endavant, a la dècada dels 90, per reversionar els seus temes amb música techno i oferir-los a les millors discoteques, també a l'època de la Ruta, com també d'altres èpoques musicals, als quals ha servit d'inspiració Dieter Moebius i els seus temes musicals. Anem a escoltar, per exemple, un exemple de tots ells, extret del seu segon disc, Double Cat, i el qual també va reversionar més tard de Massimo Perseguin, Dieter Moebius.

Dieter Moebius, el nostre protagonista d'avui, també ha realitzat diferents simpòsiums, ha participat a diversos festivals i ha fet moltíssims directes i concerts arreu del món, com per exemple aquest exemple que escoltarem tot seguit de Dieter Moebius i el seu Open Source Festival, el qual ha estat en actiu fins al 2015. Dieter Moebius. Krautrock, ambient, electrònica, experimental, cosmic music. Ha tocat de tot. Sintetitzadors, teclats, guitarra, piano, percussió. Les discogràfiques al qual el van a respatllar són Sky Records, Pinipon Records, Nova Era, Captain Trip Records, Scratch Records, Blue Pool, Music Mind Incorporation, entre d'altres, com Clang Bat. I es va relacionar, com bé dèiem abans, amb Cluster, Cosmic Couriers, Harmonia, Lilienthal, Space Explosion, Mobius en Plan, entre d'altres. Dieter Moebius, el protagonista del Monotrònic d'avui, el qual us deixem en aquest directe, el qual va realitzar en l'Open Source Festival. El simpòsium del Transfons, un dels seus últims treballs, al qual podeu observar l'evolució d'aquest fantàstic artista, exponent tot un clàssic i referent dels anys 60-70 dins del krautrock alemany, amb les seves grans col·laboracions. Avui, escoltant la seva obra desconeguda solista, Dieter Moebius, el nostre Monotrònic. Que vagi de gust i fins la setmana que ve.

Oh, my God.

Thank you.

0: Reggaetonera, reggaeton, reggaeton, reggaetonera, reggaeton, reggaeton.
1: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glass Heart.

Você é meu amor?

0: carregat amb les novetats més brutals de la música house actual. I de vegades, amb els clàssics dels 90s. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House. L'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
0: Jordi Casas House.
3: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop i el rock, no t'has equivocat de dial. Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
4: Si t'agrada viatjar pel món, ho pots fer a través de les seves músiques més autèntiques amb The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els diumenges de 1 a 3 de la tarda en la sintonia de Ràdio Cunit.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
5: Sound DJs, quilòmetre zero. El teu programa de música electrònica que escoltaràs tots els dijous a partir de les 8 del matí i en repetició els diumenges a 3:15 de la tarda. Sessions en directe dels teus DJs quilòmetre zero. Juli Riba, Josian Cou DJ i DJ Jaumix. En directe, per tu, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Recorda, no t'ho perdis. Som DJs, quilòmetre zero.
6: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 6:15 a 7:15. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador de blues.
7: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Ei, què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió a l'iniciar una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993. En certa ocasió, Marilyn, el mite Marilyn Monroe, va dir: a vegades les coses bones s'espatllen perquè puguin sorgir coses millors. Si et trobes en aquesta circumstància, ànim. Ah, i la música, segur, sempre t'ajudarà.
1: Hola, soc Joan Carles i truco de Barcelona. I abans de res, enhorabona pel programa. I després m'agradaria escoltar la cançó El asiento del conductor del grup Sniff and the Tears. Moltes gràcies i felicitats.

0: Driver's Seat, que quiso dir l'assiento del conductor, va ser pràcticament l'únic èxit d'aquesta banda britànica anomenada Sniff and the Tears, que podríem traduir com Ensumar i les llàgrimes. Pertany a 1978 i jo vaig estar a punt d'agafar-li mania. Sí, és un tamarro, sí, està molt bé, però és que resulta, ja ho he explicat altres vegades, que va coincidir la novetat d'aquest disc amb el meu servei militar, amb el campamento de Colmenar Viejo a Madrid, i per la megafonia. Tenien encallat un sintonitzador de ràdio a los 40 principales. Eren temps de transició i potser no interessava que els pobres nois escoltessin els problemes que tenia el país, les manifestacions, les vagues, els morts. En fi, eren temps complicats. No ho sé si era aquest motiu, però el cas és que els 40 repetien molt les cançons. Aquesta i Baker Street de Jerry Rafferty, que també és boníssima, doncs va haver-hi un moment que vaig dir no puc més ja. O sigui, vaig tardar molt de temps en tornar-les a escoltar. Records de tota una història, perquè tu i jo sabem, cocodril, cocodril, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Rivalval de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores. Arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele. Per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. I està sonant ja la meva especial d'avui. Es diu My Life, la meva vida, i forma part de l'àlbum Carrer 52, que també el 1978 va publicar Billy Joel. És una cançó reflexiva. Parla de diversos temes, com cometre errors, et sona? Addiccions, també parla de pèrdues, de la lluita per trobar-se a un mateix i la por de viure una vida sense significat o sense propòsit. És una cançó, però, que et dona impuls a voler ser lliure, a ser independent, ignorant una mica els consells de la gent propera a nosaltres, que a vegades ens frena amb consells sobreprotectors. Comença dient, per exemple, vaig rebre una trucada d'un vell amic amb qui realment vaig ser molt proper en un temps. Em va dir que no podia seguir vivint de la forma americana. Va tancar la seva botiga, va vendre una casa i va comprar un bitllet per la costa oest. I en un altre moment diu, mira, ja no m'interessa el que diguis, aquesta és la meva vida. Segueix endavant amb la teva vida i deixa'm en pau.

My Life. La meva vida. Billy Joel, el 1978. A banda del que diu la cançó, crec que és una bona cançó, que dona bon rotllo, sí. Espero que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. Tot seguit, juguem una micatona amb les versions. Looks the same as I step down from the train. En Felip Puig ens ha enviat un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, on ens fa una reflexió. Ens parla de dues cançons que ell no concreta si són millors les versions que les originals, però el que sí que pot assegurar és que van ser molt més famoses les versions que les originals. It's good to touch the green grass of home. Ens diu en Felip: admirat Albert, gràcies. M'encanta l'apartat que dediques als covers. Valorar una cançó és molt difícil perquè intervé la subjectivitat. Encara que a vegades hi ha molta unanimitat en admetre que certes cançons són millor que les originals. Aquestes dues que et proposo crec que estan en aquest apartat. Les dues varen encapçalar els números 1 del Regne Unit i d'Estats Units. Green Grass of Home és original de Johnny Darrow, nascut a Alabama el 1940, que va marxar a l'altra dimensió al 1997. Que, per cert, Felip, estem escoltant per primera vegada el programa, malgrat els anys transcorreguts, és clar, perquè sempre havia sonat la versió de Tom Jones.

Una cançó que segur que molts cocos han ballat de dos en dos quan posaven lents a les discoteques. Una cançó que parla d'unes imatges idíl·liques, de l'herba verda, del jardí de casa meva, dels meus pares, de la meva nòvia, però és que en realitat, si sabéssiu el que diu, la lletra dona molt mal rotllo, perquè tot això és el que somia un condemnat a mort unes hores abans de que el mati. Però sí, sembla una cançó molt romàntica que va triomfar molt més en la versió del Tigre de Gales, la més coneguda per tots, eh? Tom Jones. The old hometown looks the same.

la prodigiosa veu de Tom Jones, nascut el 1940 al Regne Unit, arribant al número 1 amb una cançó original de Johnny Depp.

0: però l'amic Felip Puig, en el seu correu, ens parlava de dues cançons, de dos exemples de cançons que han triomfat molt més per les versions que no pas per l'original. La segona era aquesta, de Don McLean.
1: But life began again the day you took my hand.
0: I mira que és maca, eh? And I love you so.

Don McLean, l'home de l'American Pie, el de Vincent. Em quedo amb ganes d'escoltar alguna altra d'ell, perquè en va fer moltes de molt maques. Però amb això de les versions va ser més important la que va fer Perry Como, que en realitat es deia Pierino. D'origen italià, va néixer a Pennsylvania el 1912. Va presentar molts shows de televisió que, amb els que va aconseguir 5 premis Emmy. Però va ser més important la seva carrera musical, en la que va haver-hi un temps que va competir amb la veu. Li deien la veu a Frankie Sinatra. Va competir amb els millors crooners de l'època i el seu gran èxit, bé, en va tenir més de 100, de famoses, i que va aconseguir incloure les llistes, va ser aquest And I Love You So, i t'estimo tant.

Mary Como, com us deia, nascut a Pennsylvania, concretament el 1912, que se'n va anar el 2001, quan estava a Florida. Gràcies, ben trobat aquest tema, Felip Puig, de dues cançons que van ser molt més supervendes, molt més famoses en les versions que en l'original. Però, clar, l'escoltar Don McLean, m'he quedat amb ganes d'escoltar un altre d'ell. No va ser gaire popular, però sempre m'ha semblat una preciositat. Es diu Winterwood.

0: Winter Road, hivernacle, 1971. Beethoven fa molts anys va dir: la música constitueix una revelació més alta que cap altra filosofia.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Que bonic, no? Et relaxa aquest so? És el de la companyia elèctrica Dharma. Bons i vells amics. Serveix com a introducció a un correu electrònic rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Però abans, permetem recordar-te que aquí tens una segona oportunitat. Si ara mateix t'incorpores a la nostra sintonia, ja fas tard, eh? Portem com mitja hora de programa. Però pots recuperar tots els programes emesos dels últims mesos i fins i tot anys a vegades a la plataforma iVox.com. També estem a Spotify, a YouTube, a Amazon Music o a Apple iTunes. Hi ha alguna d'aquestes plataformes que permet deixar comentaris, bons o no, sobre el programa. I, per exemple, un dels últims que he llegit a YouTube diu: posa més rock progressiu. Però en altres comentaris em deien: posa més franceses. I n'hi havien bastants que deien: posa més música italiana. Bueno, aquí, des de l'octubre del 93, intentem una cosa gairebé impossible, que és complaure a tothom. Però jo sempre tinc una teoria. Els cocos ens vam criar en un temps en què la música era cara, que no ens podíem comprar tots els discos que ens agradaven i que la ràdio era la nostra aliada. Era l'única que tenia totes les novetats, tot el que estava de moda, tot el que ens agradava ballar. Ens servia de referència per decidir-nos exactament, segons la nostra butxaca, tan jove com nosaltres, quins discos ens compraríem. Però aquella ràdio dels anys 60 i 70 posava de tot. Jo sempre poso com a exemple una vegada que després de Manolo Escobar va sonar Led Zeppelin. I així, jo crec que d'alguna manera els cocos som molt... tenim un gust musical molt ampli, molt variat. No ho sé, ho deixo en l'aire. Mira, ara en els pròxims minuts anirem forts, anirem de hard rock. No, amb la Dharma no. Però és que l'amic Xavier Uller, que diu que té 68 anys, diu: la música és infinita. A mi la música m'ajuda a viure. De sobte penso en un músic que no sé si mai l'he sentit als teus programes. És Alice Cooper, amb la cançó Under My Wheels del Long Play Killer. Saps que hi ha emissores que han tingut o tenen vetat a Alice Cooper? Ah, sí? Diu: si és el teu cas, pots posar la nostra companyia elèctrica Dharma amb els pardals de la Rambla, del magnífic Long Play Low Com Balla. Que no té res a veure amb l'Alice Cooper, eh? Diu: moltes gràcies, Albert, un fervent seguidor teu, en Xavier Uller, salutacions i que la música no pari! Aquí no hi ha cap problema, Xavier.

Under My Wheels. El tema d'Alice Cooper que ens demanava en Xavi Uller, que no ens diu des d'on ens escolta. Ah, sí. Des de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. On sabem que tenim molts amics i on vam tenir l'ocasió de fer una festa major amb el Coco, adaptat a Sacera Vall. Aquest Under My Wheels, és a dir, sota les meves rodes, es va publicar el 1971. Però jo d'Alice Cooper recordo més Schools Out, a la sortida del col·legi, que va sonar, jo crec que més, l'any següent, el 1972. Alice Cooper, a qui li entusiasmava fingir la seva pròpia mort sobre l'escenari, ja sigui guillotinat, electrocutat, esquarterat, davant d'un escamot d'execució o en el patíbul amb una sac al coll.

0: Alice Cooper. Nascut a Detroit el 1948. Schools Out, el seu primer gran èxit a Espanya, el 72, a la sortida del col·le. I músiques com aquesta sortien ben forts. No és la primera vegada que sona en el programa, però ara feia molt que no sonava.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Anem al cinema? Aquest guaco guaco sona a una pel·lícula molt recomanable, que aquí es va dir El hombre de la lluvia, Rain Man, protagonitzada per un brillantíssim Dusty Hoffman. Una pel·li, parlo de memòria, de finals dels anys 80. Quina cançó o tema instrumental de pel·lícula t'ha agradat més? No és necessari que també t'hagi agradat la pel·lícula, sinó la seva música. Digue-m'ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí. cocodrilclub.junt@gmail.com. Aquest Aiko Aiko que estem escoltant és un cant dels indis de fa molts anys. Més de 100. Se'l cantaven quan estaven contents. Des de Torroella de Montgrí m'escriu la Immaculada Cáceres, que em diu: bon dia, m'agradaria a l'espai de les bandes sonores la cançó que ballen en una escena l'actriu Kelly McGillis i Harrison Ford, i que em sembla que es diu Wonderful World. La pel·lícula era El único testigo. Moltes gràcies, Immaculada Cáceres. És un gran clàssic de Sam Cooke del 1960.

Wonderful World, món meravellós, no confondre amb una altra grandíssima cançó del mateix títol, però interpretada per Louis Armstrong. Aquesta és la de la pel·lícula Único Testigo, però bueno, que havia sortit el 1960, la pel·li és de mitjans dels anys 80. La cançó de pel·lícula preferida per la Immaculada Cáceres, que ens escolta i escriu des de Torroella de Montgrí. I des de Barcelona, en Xavier Miranda ens demana la cançó de Born Free, que aquí es va dir Nacida Libre.

Born Free, nacida libre, la història d'una lleona, de 1966, cançó de Matt Monro, música de John Barry. Quina és la cançó de pel·lícula preferida per tu? Digue-m'ho per e-mail a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Pere Tafalla Gil, que em diu: salutacions amables a tots els cocos i especialment a l'amic Albert Malla, a qui considero amic per les moltes bones hores que he pogut passar escoltant-lo per la ràdio. Moltes gràcies, Pere. Diu: doncs sí, aquesta és la banda sonora que tinc entre les meves favorites, Verano del 42, perquè va guanyar l'Oscar de 1972 a la millor banda sonora original de Michel Legrand. La Jennifer O'Neill, magnífica, estava en els seus millors moments. Crec que només l'he pogut veure una vegada al cinema i seria, no sé, l'any 72, 73 o 74. L'he pogut trobar a YouTube. La qualitat de la imatge no és la millor, però no tinc Amazon Prime, així que la tornaré a veure en els meus moments lliures, perquè és una gran pel·lícula. Cordialment, Pere Tafalla Gil. Doncs aquí la tens, i amb molt de gust, perquè realment la música és molt maca.

música de Michel Legrand per la pel·lícula Verano del 42. Per cert, tu ja hi eres a l'estiu del 42? O potser ja hi eres quan es va estrenar la pel·lícula el 1972? És la música preferida de l'amic Pere Tafalla. Gil, continuem el cinema còmodament instal·lats, estem molt còmodes. I sí, és un d'aquells cinemes clàssics, dels que ja no queden, pràcticament, amb una luxosa cortina vermella que ens descobreix la gran sorpresa. Per exemple, ara projectarem Thelma i Louise, perquè així ens ho demana la Maria Victòria Profitós. Per cert que, si us interessa, Thelma i Louise està a la plataforma RTV Play i es pot veure gratuïtament. Jo vaig organitzar una preestrena de Thelma i Louise, crec recordar que era el 1993. No, perdó, el 91, va ser abans. Com passa el temps, eh? Passa que és un fàstic. Sí, el 91, ja fa una estoneta, com diu el Túria. Bueno, és una road movie, una pel·lícula de carretera. A mi m'agraden les pel·lícules de carretera. Protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que encara ens agrada més perquè de sempre l'ha doblat la gran Maria Luisa Solà. Dirigida per Ridley Scott i amb música de Hans Zimmer. Mira, Maria Victòria, fa poc es va morir Marianne Faithfull i la vam recordar, entre d'altres temes, amb la cançó que surt a la banda sonora de Thelma i Louise. Avui ho farem amb la música incidental, que jo a vegades he utilitzat com a sintonia en el programa quan m'he posat especialment tonto.

La música incidental de Thelma i Lewis de 1991 i de Hans Zimmer, la música que més li agrada a la Maria Victòria Profitós. Recordant la cançó de la pel·lícula de la Marianne Faithfull, la balada de Lucy Jordan, que ens agrada molt, eh? I acabarem aquest espai amb una proposta que, per ritme, jo crec que ara quedaria molt bé, que és la de Bagdad Café, que ens demana la Marisol des del barri de les Corts de Barcelona. Diu, creo que aún no la he escuchado en el programa, pues no, no havia sonat. Gràcies i larga vida al Coco, Marisol. Doncs moltes gràcies a tu per escollir Bagdad Café, una pel·lícula alemanya de 1987 amb música de Bob Telson, però que escoltarem amb la cançó principal Calling You, interpretada per Lynn.

0: Calling You, cançó principal de la banda sonora de Bagdad Café, interpretada per Linda Weisland, la banda sonora preferida de la Marisol. I ara, al sortir del cinema, anem a la disco, els més ballats de la història. Una secció on també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, almenys una, eh? I digue'm també, aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet José Antonio Lara, que ens diu en el seu correu: bon dia, Albert, fa un parell d'anys que no parlem. La meva discoteca era New World, a Vilafranca del Penedès. Allà vaig conèixer la que actualment era la meva dona i ja han passat 37 anys. Quins records! Salut, José Antonio Lara. Bueno, ens dius la discoteca, però no ens dius la cançó. Així que jo calculo que vas conèixer a la teva dona en aquesta discoteca de Vilafranca, New World, quan sonava sempre a totes les sessions Rick Astley. Perquè això és de 1988. Never gonna give you up. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa

0: 31 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 100 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears i en diferents dies i horaris emeten aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Algú va dir, el que importa no és el que tens a la vida, sinó a qui tens a la vida. Els Sirex estan celebrant els seus 65 anys de carrera per tota Espanya. Ens van convidar al seu concert de Madrid. Precisament, Leslie deia a l'escenari.
2: Y vosotros debéis de pensar, estos tíos que están encima del escenario, que están celebrando, como hoy me ha pasado, 65 años, deben de tener 90. No, yo tengo 80 años. Empecé con 14, con 15, con 15. Barcelona estaba invadida por la sexta flota americana y allí vimos por primera vez lo que era un conjunto de rockabilly. Madrid, aquí venían los pijos, venían con el maletín y aquí los aviones, la pasta. Zaragoza los aviones y en Cádiz, en Rota, los submarinos. Pero allí los marines, que eran... Todos iban al bar y montaban en allí un chiringuito de la Barceloneta que se llamaba Hawaii, que el guitarra que llevábamos solista se llamaba Benjamín. Yo tenía un grupito que nos llamábamos los Meteors. Y con aquel grupito nos lo pasábamos bomba. Pero ¿sabéis qué hubo que rompía todos los grupos en aquella época? Porque la edad que teníamos todavía no hacíamos la mili. Las novias, ibas a ensayar, faltaban dos. Ibas al otro día, faltaba otro. Y yo decía, pero a mí las novias me gusta, pero la música, pues no, las novias. Y entonces, como todo era para divertirnos, me vinieron a buscar los Sirex, me vino a buscar este. Este lleva 3 meses antes que yo con los Sirex. Me vino a buscar y dije, como era todo para divertirnos, le dije, ¿sabes? Viva Bolola. Y dije, hombre, viva Bolola. No, hombre, no. Pipa, polula, she's my baby. Y vi que arrancaban y dije, uy, ya tengo conjunto. Y ellos pensaron, ya tenemos cantante. Y bueno, y con 16, con 17 años fuimos ya a actuar a pasar la temporada en la costa y así empezamos, es decir, muy jovencitos. Y fue muy, como diría, todo muy rápido. La vida nos ha pasado por encima, que yo, muy rápida. Pero muy rápida, pero ha habido una cosa que ha sido lo que me ha hecho llorar. Y ha sido el amor a la música. Que no quiero reiterarme porque lo he explicado antes. Con que vamos a hacer música, que es lo que viene a escuchar la gente.
1: Amics del Cocodril Club, estem a Madrid amb els Sirex pocs minuts abans de que comencin el seu concert de la gira del 65è aniversari dels Sirex. Què tal, Leslie? Què sents en aquests moments?
2: Que estic molt content. El de complir 65 anys és una cosa pues, que dia a dia vas donant compte que ho vas passar. Però quan has corregut de fer aquests concerts amb invitats i veure de que tots els invitats, com els hi han dit, si tu me dices bien lo dejo todo, això és que, nen, els Sirex s'han encantat molt contents i molt orgullosos perquè hi ha molta gent que ens estima.
1: Juanjo Calvo, què tal?
3: Molt bé.
1: I amb nosaltres també Pepe Fonseré, evidentment. Hola, Pepe.
4: Hola, què tal, com estem? Bé, aquí preparats per sortir a la plaça de toros, ja.
1: Teniu constància d'alguna banda, d'algun grup, d'algun conjunt, com es deia, als anys 60, que porti 65 anys, amb 3 components originals com vosaltres?
4: Que jo sàpiga, que jo recordi, no. No hi ha ningú més que nosaltres.
1: Això és un rècord, eh?
4: Bueno, és un rècord mentre el cuerpo aguante.
1: Leslie, estem a Madrid. Jo t'he entrevistat moltes vegades, però és la primera que ho faig a Madrid. I jo recordo que fa 40 anys vau gravar una cançó que es deia Madrid, Madrid, me desesperes.
2: Levanta ya tus posaderas.
1: Exacte.
2: Que de tanto mover las caderas se van a res de ti.
1: I a més vau tenir els dallonses de tocar-la a Madrid.
2: No, per a més invitats per dir-lo al banc. Va haver un periodista
5: Li va fer una entrevista amb el Tito Capat i ell diu que pensava de ser grup català que havia cantat una canció de Madrid me desespera. I diu, coño, los Cires. I diu, oh, pues mira si me gusta el que los ya ha contratado para que vengan a actuar per San Isidro. I el va deixar tallat. Per què? Perquè de Madrid ha cantat, tothom ha cantat 40.000 coses.
6: Home, deixa'm recordar alguna de les moltes cançons que parlen de Madrid. Aquesta, concretament, de Víctor Manuel, de principis dels 80, no diu la paraula Madrid, però parla del pirulí de Madrid, del pirulí de Televisió Espanyola, que aleshores era l'únic canal que podíem veure.

I la seva dona, Ana Belén, la padrina d'aquest programa quan vam complir 30 anys, el 1988 tampoc deia la paraula Madrid, però parlava d'algunes de les coses de la ciutat.

0: Pongamos que hablo de Madrid. Però els Ídex, al llarg de la seva història, han tocat moltes vegades a Madrid, com deia Leslie a l'escenari.
1: Nosotros con 65 años hemos pasado muchas cosas. Hemos pasado muchas cosas. Pero yo me acuerdo cuando veníamos en el año 62-63 a Madrid, al Imperator, al Paraninfo, todas las tardes, aquello no era pasada. Los pequeñiques, los relámpagos, los, bueno, los estudiantes, todos allí dando cariño y simpatía. Y la música era lo que nos ha hecho vivir, porque de todas las cosas, la más importante es la música. Gracias. I si hi ha una cançó bonica, bonica, és el Madrid, Madrid, me desesperes, perquè a part de la tonteria de se van a rir de ti, perquè era una cosa social que estàvem vivint en aquell moment. Això que quan parlem de l'escova, quantes coses barreria, i barreria jo el dinero, doncs és una miqueta similar. És tocar un moment una cosa puntual i social, m'entens?, que estava passant, m'entens? Va haver-hi una quantitat en aquell moment de pobresa, que la gent estava per les cantonades demanant, i tothom havia una queixa i no ho solucionava. A polítics. I bueno, i per qui va sortir lo del Madrid, Madrid, me desesperes?
2: Potser algú la va malinterpretar, perquè no era una cançó contra de cap madrileny, diguem, no?
1: No, home, tot al contrari. I a més, una visió, parlant de Madrid, de dir, collons, aquest coneix ben a Madrid. Quan parlava, tus viejas calles, tu escalèctric, contrastes d'ayer i hoy. Hi ha molta gent que no sap que aquí a Madrid hi havia escalèctrics.
2: Sí, bueno, el mateix que... Però veig que te'n recordes, però fa molt temps que no la toqueu, aquesta,
1: No,
2: en
1: no.
3: Es va, el repertori no. Es no va variant per no ser repetitius.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Albert, el repertori ja no el fem els directs, el repertori el fa la gent. Avui aquesta nit cantarem una cançó que fa molt de temps que no la feia, que és El sol en la playa.
2: Aquesta la vas escriure tu un dia que estaves fotut perquè t'havia deixat la nòvia.
1: Sí.
3: És nostre.
1: Sí.
4: L'Albert és un llibre obert. Estem orgullosos.
2: I estaves a la Barceloneta.
1: I estava a la Barceloneta.
2: Natació.
1: Allí al club, i molt emprenyat, i vaig escriure El sol en la playa. Perquè ben veritat que la Pepa deia que era molt raro. La cançó diu que raro soy, no? Bé, total, em refereixo de que aquesta cançó, avui ve uns amics de Logroño que diuen, si no cantes El sol en la playa, quemamos el local.
2: Ostres!

0: Especial Cocodril, 65 anys de Sirex. Des de Madrid.
1: Vull, per això et dic jo que el repertori ens el fa la gent. La gent ens envia WhatsApp, aquesta, l'altra, a mi me gusta el Llogrito.
0: El Llogrito era música garatge abans que s'inventés.
2: El Llogrito, i vam tenir els nassos de fer-la nosaltres. O sigui, aquest riff el vam treure nosaltres i el vam composar. Però en aquells moments, quan encara el rock and roll i el blues estava desconegut a Catalunya o a Espanya, nosaltres ja teníem els nassos de fer música d'aquesta. El que passa és que ens reconeixen, ara comencen a reconèixer
0: aquests. Ha tardat una mica,
2: eh? Era la cova, bueno, nunca es tarde cuando la dices buena. Abans era la cova, que se van a fer, i ara més tipus garatge.
0: La veritat és que al començar tocava un bon garatge, que era el Pinar.
1: Però allí no gravàvem, ja actuàvem en directe.
0: Però això va ser històric, no? Que els diumenges treien els cotxes perquè toquéssiu, no?
1: Al garatge. Perdona, et fico una anècdota. I treiem els cotxes i netejàvem en serradures la sala perquè els cotxes perdien oli.
0: No,
1: després vam prendre altres coses, però l'oli perdien amb aquella.

0: Estem amb el Sidex a Madrid. Falten pocs minuts perquè surtin a l'escenari per celebrar 65 anys de carrera, de gires, de directes, de discos, d'anècdotes, d'amics, de cançons. Pepe Fonseré, quina és la teva cançó del Sidex a destacar?
1: Bueno, com he dit abans, jo sóc totalment rock and roll, vull dir, rockero total. Vull dir, abans de tocar la guitarra ja anava a ballar rock and roll a les festes particulars, no? Ara m'ha donat per la guitarra, per tant, Sant Carlos Club.
0: El Sant Carlos Club, eh?
1: Sant Carlos Club tota la vida, sí.
0: Un dia, el malaurat amic Lluís Gómez em va dir, quan presentava el llibre dels 50 anys de Sidex, el vaig entrevistar al Lluís, i em va demanar, no sé si era el Sant Carlos o el Tren de la Costa, em va demanar el Tren de la Costa, però em va dir una cosa que em vaig quedar amb això. Diu, aquest so que trèiem, que gravàvem pràcticament en directe o en dos pistes, diu, ara no hi ha collons de treure'l. Sí, amb els avanços tecnològics d'ara, són incapaços els tècnics de treure el so del Sant Carlos Club i del Tren de la Costa.
2: I altres telos.
0: I de tus feles també.
3: N'hi ha estudis, n'hi ha màquines, n'hi ha el que tu vulguis.
0: Sí, però no és el mateix so, eh?
3: Gravàvem a l'Orfeó Gracient, a sobre d'un escenari.
0: A mi m'han dit que, com que no existia cap aparell per fer eco, fotien un micro dintre d'un pou, perquè així, com que arribava en retard, feia una mica d'eco, no?
3: Correcte, així era.
0: Això no està cap llibre, però això es fa aquest programa per explicar-ho.
3: Això no està cap llibre, ho expliquem nosaltres perquè ho hem passat.

0: Leslie, quina cançó del Sirix esculls?
1: Te'n posaré una, que és el Maldito Mi Destino.
0: Que ja és de la segona etapa del Sirix, a principis dels 80.
1: És de la segona etapa, però ho tenien que tindre un carinyo especial, perquè quan van tornar els Sirix en l'any 78, precisament amb el famós Hasta el Cocodrilo, dona la casualitat que es van començar a sortir moltes actuacions. El Gai Mercader, que va ser el que es va fitxar, va dir, a partir d'ara comença la vostra carrera. D'això fa 47 anys. Vale. Pues aquests 47 anys de la tornada, que només vam estar 7 anys parats, dona la casualitat de que anàvem a actuar i anàvem fent el repertori que havíem fet tota la nostra primera època. Llavors jo ho tenia claríssim, que dic, nen, tenim que començar a fer temes nous perquè collons, tenim que fer temes nous perquè això no pot ser. I això s'està passant ara, que la gent ens està demanant temes nous i ja els tenim.
0: Ja els teniu,
1: Sí, aleshores segurament, si podem, aquesta primavera entrarem a l'estudi i farem temes nous.
0: Vinga, el Maldito Mi Destino, que jo sé, per exemple, que li encanta Loquillo, que ja és d'una altra generació, ell era jove quan vosaltres vau treure aquesta, i recordo que a la discoteca Cocodrilo Club un dia va venir el Loquillo en plena sessió i va dir, vengo a cantar el Maldito Mi Destino con los Sirix. I la va cantar allà a la sala del Cocodrilo,
2: Molt bé.
0: Vinga.
3: Voy a cantar una canción porque el repertorio lo habéis hecho vosotros. Os lo explico. Los WhatsApps que nos mandáis y todas estas historias, que si no cantas estas, que si no cantas la otra, que si no cantas esta, y más o menos hemos jugado para hacer un repertorio que sea al gusto de todos. Además, nosotros somos un grupo pelota, que le damos a la gente lo que quiere escuchar. Y yo no sé si nos dejarán, pero si nos dejaran podríamos estar hasta las 6 de la mañana. Porque repertorio tenemos. Esa es una de las peticiones.
4: ¡Vamos!

0: ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir?
1: El sírex és com si tinguessin dos vies paral·leles. Una és la del nostre començament, que feien rock and roll, i l'altra és quan van entrar a la Vergara, que era una editorial de llibres, que de discos no en tenien ni puta idea. I llavors el que volien era vendre discos, guanyar pasta, i va ser quan van començar a gravar que bueno, l'escova, el que se mora los feos, ellos soy Napoleón, i moltes més. És a dir, vam entrar a la part comercial, però els sírex sempre hem estat rockeros. I llavors feien l'escova, feien los feos, però sempre el Llogrito, el Tren de la Costa, el Tustelos, les cançons que tenien més mala llet. I tot això és el que ens ha mantingut, i tot això és el que ha arribat ara a que la gent reconegui que els sírex, doncs ben veritat, eren un dels pioners del rock and roll a Espanya.
2: Nosaltres a Calella de la Costa, o sigui, tocàvem a la pista amb caçadores de cuiro, d'escai. Eren d'escai, amb uns medallons aquí i fent rock and roll i dansa per Nobody But You i cançons aquestes de Come On Everybody, fent rock and rolls d'aquests. El que diu el Leti, la Vergara ens va dir, bueno, voleu treballar tot Espanya? L'escova. L'escova era una cançó flamenca. Era Cioto Bernascova, Jacoba, quanta cosa barreria. I la vam fer a rock, com el Que Bueno,
3: que va triomfar molt més que la Eurovisió.
2: Exactament.
4: Això és Cocodril Club. El programa revival de la

0: Leslie, sisplau, una cançó que formi part de la teva vida sentimental, del teu record.
1: Jo, amb aquesta vida, només he tingut enveja amb una persona, com a artista, eh? Per tots els meus amics i els he respectat. Però n'hi ha un que li he tingut molta enveja, enveja sana. I va ser quan l'Elvis Presley està en aquest festival de Haití era, Haití, que baixa de l'avió, em sembla que era Haití, a mi em marca, Hawaii, mentre banco i tot. Escolta'm una cosa, ho tinc claríssim, Sweet Caroline de l'Elvis Presley.
0: Ah, però és del Neil Diamond.
1: Sí, sí, ho sé, però la versió de l'Elvis Presley.
0: Ah, doncs vinga.
1: Per mi, definitiu.
0: Escoltem-la.
2: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

0: Pepe, digue'm una cançó especial, la cançó de la teva vida, que no sigui dels Idex.
1: La cançó de la meva vida és Moonshine Melody, dels Righteous Brothers, Melodia desencadenada.
0: Bueno, molta merda, que es diu en teatre, aquell, però suposo gallina, que en concerts també, no? Sí. Vinga, que estava a punt de sortir, us heu de canviar ara, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Vinga, guapos.
2: Vinga, molta sort. Quan diguin que comencem tard per culpa teva, també t'ho direm.
4: La foto serà quan estiguin tard.

des dels anys 90 presentant aquest programa que va de música house amb novetats, també directament amb exclusives i moltes promos que ens passen perquè vosaltres disfruteu de la música house. Això és Jordi Casas House. Òbviament, sóc en Jordi Casas, d'aquí ve el nom Jordi Casas House, i res, com és habitual, tenim un munt de temes per escoltar amb aquest parell de pàmpols que tenim. Molt bé, estigueu fent el que estigueu fent ara mateix. Una salutació a aquells i aquelles que ara mateix esteu escoltant el programa en línia o des d'un altaveu intel·ligent o bé des del podcast a iVoox, Spotify i també a Apple Podcast. També els que ens escolteu i les que ens escolteu a través de la FM a llocs com el Ripollès,

a la gent del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana i el barcelonès, el Bages.

una d'aquestes promos que ens han enviat i que heu sigut els primers i primeres en sentir. I ara, molta atenció a això, és Louis Vega, Willie Sue, amb una bonica cançó que es diu Feeling Good Tonight, amb la col·laboració de Funky Cadets. Feeling Good Tonight, Louis Vega. Esteu escoltant per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Jordi Casas House.

0: regató i m'ha entrat al cos. El meu maluc ja no em respon a mi. És com si tingués vida pròpia.
1: Filla, això no és un pecat normal. És una possessió rítmica. El regató entra per les orelles i pren control del maluc. La teva penitència serà clara. Escoltaràs el podcast Jordi Casas House 100 vegades, sense pausa. I que la força del house t'acompanyi, filla meva.
2: Jordi Casas House. Potrum, potrum.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, Caus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amorf, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

bum-bum tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

posant-lo de la turca, amb el bon sentit de la paraula, perquè tinc una amiga que és turca, que li va agradar molt el baile, i em va enviar un missatge, però és que viu a Suècia, eh? Enginyera naval, però una turca, allò, turca, guapa, guapa. Estàvem sentint una cançó que li hagués agradat molt al Rafa Sallent, DJ Morris, perquè a ell li agradava molt The Artists, Belo Horizonte, ara mateix amb Super Mini, Frankie Romano, també directament Antidote Maze, per una cançó que es diu Celebration, versionant a Artists, Belo Horizonte, i donant pas a Esteban i Sandra Carrasco amb una bonica

Jordi Casas House, per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.

estàvem escoltant un tema dels anys 90 directament des de Defector Records, Spill On and Sophie Alex Baxter, el grup Jet, un remix d'aquest any, donant pas ara mateix a algú bestial que ens acaben de passar des de Who Plays, darrera producció de Wizard, Just Geo, Back in the Day.

el nou remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de punxar com a novetat als anys 90. I ara una mica de Revival House Project mentre esteu bevent aigua mineral, conduint, treballant, a casa, a qualsevol lloc escoltant el Jordi Casas House.

Make a move, it's time to get high. Come on, it's time to get high.

Future amb una cançó que es diu Hype, i per marxar ara mateix una mica de What's Up Charlie Show amb Party People. Doncs res, salutacions de Jordi Casas. Us espero a la propera edició de Jordi Casas House, promos exclusives i novetats del House.

0: Les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Saturday, baby.
1: Ràdio Cunit. Al 107.0.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns a les 3 de la tarda i dimecres a 8:45 del matí. Escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Altre temps, altra gent. Un espai de Vicenç Peidro.
7: Viatgem nosaltres pel túnel del temps i reviurà moments ja passats amb cròniques d'una època, informació, preguntes i respostes amb l'entrevista, la nostra tertúlia, les perles discogràfiques dels anys dels guateques i algunes coses més. Tot embolicat amb cançons que es portaran bonics records.
8: No s'ho perdi!
7: Junts ens ho passarem d'allò més bé.
6: Tots els dilluns, a partir de les 4 de la tarda i els dijous a les 8 del vespre.
9: Si vols compartir bona música a través de les ones, t'espero a Ràdio Cunit.
6: Tots els dilluns, a partir de les 6 de la tarda,
9: a soles amb tu.
4: Amb Israel Rius.
10: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia. A les 8, Nit Actualitat, edició matí, amb informació, tertúlia i anàlisi. A 2:45, Nit Actualitat, edició migdia. I a 7:45, Nit Actualitat, edició vespre. Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.
11: Hola amics i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
12: Que sube la marea y esto no da más de sí.
13: Comencen els esports.
14: Viu l'esport a Ràdio Cunit.
15: Jocnet.
16: Jocnet. Tots els dilluns a les 9 de la nit i en repetició els dimarts a 6:45 de la tarda.
15: Jocnet.
6: Amb Wat El Osri.
17: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts, amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
18: Què tal, com esteu? Una altra setmana aquí per obrir, per deslligar aquest Sac de Sons. Fem-ho? Doncs vinga, som-hi. Comencem amb so clàssic i en directe. En mans lentes, àlies Eric Clapton, és el que avui ens ajuda a arrencar, a deslligar, a obrir. A desitjar-te que ho passis la mar de bé i donar-te la salutació cordial de qui t'acompanya des d'ara i durant 60 minuts, Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac!

Amb aquest so característic de Eric Clapton hauríem volgut deslligar el sac de sons d'avui. El que passa és que l'Eric Clapton ens ha portat la sorpresa de que venia acompanyat, a part de la seva guitarra i la seva formació en directe, també venia acompanyat d'un gran amic, en Mark Knopfler. Plegats ens han ofert per començar per deslligar aquest sac de sons, el Lay Down Sally. Dos altres grans de la música junts plegats creant un gran treball. Walking on a Chinese Wall és la música i la veu de Philip Bailey i Phil Collins.

0: Ens hem passejat per damunt d'aquesta muralla xinesa, Walking on a Chinese Wall. La música, les veus, sobretot, d'en Phil Collins i Philip Bailey. Phil Collins ja el coneixem, entre altres coses, amb Solitari i Genesis. I en Philip Bailey, també vocalista de la formació Earth, Wind and Fire.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin.
0: No ho hem intentat ni ho hem volgut fer mai, enganyar-te ni molt menys. Ja saps quina és la nostra pretensió, que t'ho passis bé, que continuïs programa rere programa disfrutant, gaudint de la música que més ens agrada escoltar en aquesta franja horària. Ara el que ens ve de gust escoltar i molt és una de les versions del País Petit d'en Lluís Llach, el protagonista Manu Guix.

La versió del Manu Guix, d'aquesta d'en Lluís Llach, una tercera versió és aquesta. La primera va ser ja fa doncs, un bon grapat d'anys, una quinzena, si fa o no fa, els protagonistes, Els Ocults. Avui, el protagonista ha estat en Manu Guix. Protagonista també ara aquí al Sac de Sons, amb una veu peculiar. En Chris Enria, aquest és la cançó de l'hivern, el Winter Song.

0: Hem escalfat o ens ha escalfat l'ambient el mateix Chris Ria amb aquesta cançó de l'hivern.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí al Sac de Sons sempre sona la música al teu estil, sigui el que sigui. Per exemple, ara l'estil de principis de la dècada dels 80 dels Queen. Another One Bites the Dust és la que ja ens està sonant.

0: En Peter Gabriel sonava així de bé, fins i tot en directe, cap a la dècada dels 90. Aquest era el Sledgehammer.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí. I què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí que és el sac. Carai.

Un dels treballs dels Sau, veu protagonista en aquest cas, doncs, amb Pep Sala. Aquest és l'11 de setembre. Per què em sona tant? Doncs perquè és igual de bona aquesta.

0: Que gran i que bona és aquesta cançó dels Depeche Mode, ja fa, doncs, 30 anys llargs. És l'Enjoy the Silence.
1: Una bona quantitat de pop. Una cullerada de rock. Un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, l'aliment musical. Sex and drugs and rock and roll.
0: Doncs afegim-hi més ingredients al nostre menú d'avui. Per exemple, REM.

0: Una cançó que molts anys després torna a estar de moda, i no tan sols a casa nostra, l'Estaca, d'en Lluís Llach.
1: Sac de sons, no deixis que t'enganyi.
0: Entrem ja als darrers 15 minuts, pràcticament, del sac de sons. I entrarem, això sí, amb la música i amb el so dels Pink Floyd.

La coneixes prou bé, aquesta nota Breaking the Wall dels Pink Floyd. També coneixes prou bé aquesta de l'Electric Light Orchestra, l'ELO Showdown.

0: so clàssic i característic de l'Electric Light Orchestra, que era el Showdown.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno! Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Doncs canya, i canya, diríem aquesta vegada sí, canya de la bona. Aquesta és la que tancarà avui el sac de sons. Un plaer haver-te acompanyat. Rep la salutació cordial de qui t'ha acompanyat a fer costat, Xavier Gargalló. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sobretot, sigueu feliços. Marxem amb la cançó Sense nom, d'en Lluís Llach.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical, que un cop més embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rere guarda, i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical, que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i pletòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddish. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufault com Lila Freys dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa. Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufo i Lila Freix van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana que abans predominava al sud de França i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri en la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les occitanes. Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana Daimet.

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, amb participació en alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. Amb Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor, que sonaran sense interrupcions. Trepele tre, a lo ligero y los zapatos rotos y los puerros de voto.

Tañedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte. I trobem en l'enregistrament de Tañedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Di Finicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix, i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats i això és el que ha succeït amb Tañedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tañedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa: Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silent Set Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jesus Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreeuropeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es van mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jiddish Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jiddish Glory, Homo Dit Ke Kam, I Am a Typhus Loose, A Girl from Kiev i Yom Kippur Without Fascists.

0: לכם זיסה לחיים.
1: Anem ara amb una altra artista resident en terres nord-americanes i que també ha estat nominada als Grammy. L'aplaudida cantant argentina Sofia Rey, resident des de fa temps a la megalòpolis de Nova York, acaba d'editar Antònima, el seu nou àlbum, una obra en la qual es manté la línia dels sons llatins contemporanis, composicions que veuen de fonts diverses i, entre aquestes, òbviament, els sons folclòrics. En aquesta nova edició discogràfica, Sofia Rey ha volgut comptar amb un bon grapat d'altres artistes llatinoamericanes que, a més, tenen un inequívoc component de compromís comunitari i educatiu i són defensores culturals que encarnen una identitat femenina panamericana amb visió de futur. A Antònima, doncs, hi trobem representació de Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb les cèlebres Gaby Moreno, Daimé Arocena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos, Lasáñez, Mariana Baray, Charo Bogarín i Joana Luna. Poca broma amb les brillants aportacions de totes aquestes artistes de primera línia en el planeta dels sons llatinoamericans, dirigides en el disc Antònima per la gran Sofia Rey. N'escoltarem tres peces estupendes sense pausa: Antònima, 34 soles negros i 7 lirios.

Regressem al continent europeu, tot creuant d'oest a est l'oceà Atlàntic i endinsant-nos cap al nord a través del mar Bàltic per situar-nos a Finlàndia. Des d'allà ens ha arribat fa unes setmanes el disc Loitsui Ja Taikoi, segon en solitari de la jove cantant Vilma Ja, artista procedent de la regió de Carèlia, a la que descobríem l'any 2023 gràcies al seu debut discogràfic. Després de 3 anys en els quals Vilma Ja s'ha anat bregant per un munt d'escenaris, la compositora i cantant finesa ha tornat a l'estudi d'enregistrament per donar vida a aquest Loitsui Ja Taikoi, que avui tenim entre mans. Un àlbum en el qual continua la línia de fusió etnopop que tan bon resultat li va donar amb Costo, la que va ser la seva òpera prima en solitari. Vilma Ja ocupa una esfera completament pròpia on combina a la perfecció tradicions carelianes centenàries, incloent-hi tècniques vocals rares com les crides de ramat i el joic, amb una producció de pop electrònic d'avantguarda on destaca la seva capacitat única per portar les tradicions vocals antigues a l'escena moderna. Us deixem una estona amb 3 peces fenomenals de Loitsu i Ja Taikoi, segon disc de Vilma Ja, Kiputito, Kipeesti Kirotu i Pikarainen.

Anem amb la quarta i última presentació discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui. Ens traslladem cap a les antípodes, concretament a la ciutat australiana de Melbourne, on resideix Gelare Pur, artista innovadora d'arrels iranianes que, junt amb el percussionista australià Brian O'Dwyer, conforma el projecte Zoo, que aquest mes de maig han editat el disc My The Devil's Hair Be Deaf, una obra singular d'aromes avantguardistes que és ja la tercera del duet. En aquest disc trobem tan sols quatre composicions, això sí, ben llargues totes elles i impregnades d'un esperit que intenta connectar la tradició musical persa amb sonoritats contemporànies força experimentals. El títol, My The Devil's Hair Be Deaf, Mai l'oïda del diable sigui sorda en català, prové d'una dita persa, una frase pronunciada per allunyar l'enveja i el mal destí quan es diu en veu alta alguna cosa bonica o esperançadora. És alhora una benedicció i un avís, un recordatori que fins i tot l'alegria comporta riscos. A les mans de Zog, aquest proverbi es converteix en un so aflictiu, un acte de resistència a través de la tendresa, una negativa a deixar que la por silenciï la creació. Us deixem uns minuts amb una esplèndida peça del tercer àlbum del duet australià, What Do They Hear?

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Per tancar la nostra edició de Messenger número 923, ens dirigirem a França, exactament al mateix lloc on hem començat el nostre viatge d'avui, la ciutat de Toulouse, però en aquesta ocasió amb una proposta de sons mediterranis contemporanis inspirats en la música tradicional de Turquia. Cara de Nit Dreaming és el títol del treball que tenim ara mateix entre les mans, una obra del quintet Johnny McCam, que s'estrenen en el món discogràfic amb 10 peces, de les quals 9 són composicions originals de la banda, en un espai que, com dèiem, viu amb un peu en el folklore anatòlic i l'altre en el dels sons contemporanis, on, un cop més, la psicodèlia d'aromes electrònics és un dels ingredients més destacats. Cara de Nit Dreaming, dels francesos Johnny McCam, s'inspira en la riquesa dels ritmes asimètrics, els macams i les formes populars com el halai, el ziftetelli, el baladí i la curcuna. Alhora que els projecten una potent producció que barreja màquines, textures industrials, energia rock i polsos techno. El diàleg constant entre instruments tradicionals com la darbuka, els cills, el canun, el quements o el clarinet i dispositius electrònics configura una identitat sonora distintiva, decididament orientada a l'experiència en directe. Us deixem amb algunes peces formidables de Johnny McCam, Janard Donner, De La Lim, Hersey Yolunda i, si queda temps, Herges. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules o a la nostra web www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
6: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
9: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
10: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
9: Sol d'hivern amb Toni Camaro.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
13: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
3: 100% Romàntics, amb Nadia El Farhi.
2: Tots els dijous a les 9 de la nit us espero.

Molt bon dia, molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia des d'aquesta ràdio amiga a la que comencem aquest viatge musical de dues horetes. Nosaltres som DJs Kilòmetre Zero, sessions de DJ Juli Riba, jo Sanko DJ i un servidor DJ Jaumix. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia.

Nati Las Millas. Recorda els noms. Juli Riba. Josh & Go DJ. DJ Jaumix. Aquí, a Sound DJs, quilòmetre zero. I recorda, aquí de música no en fem, però sí en posem.

Som DJs, quilòmetre zero, des de la vostra sintonia, com sempre des d'aquí. Sessions en directe, Juli Riba, Justin Cow DJ i DJ Xaumix, des de la teva sintonia. Som-hi, som-hi, som-hi! Gas al matalàs!

mescla, sí senyor. Ara ja en breu fem el relleu. Rodolí, jo sento el DJ Juli Riba. Qui serà, qui serà? Estigueu atents a la nostra sintonia. Com sempre des d'aquí, Sound DJs, quilòmetre zero.

disfrutan també. Des d'aquí saludos a Mai Castilla. Jo també, sí senyor. I a tota la gent també que ens sintonitza per TikTok, per WhatsApp, per Instagram, per on faci falta, pels senyals de fum, sí senyor. Com sempre des d'aquí, som DJs. I anem a trasero. Vinga, vinga!

Sintonitza, som DJs Quilòmetre Zero. Des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, des d'aquí, sí senyor. Recorda, aquí de música no en fem, però si en posem.

també, com no, per tot el món, per internet i a les xarxes socials, al TikTok, a la web, a les aplicacions, per finals de fum, que on faci falta. Som DJs In Session.

Son DJs, quilòmetre cero. Aterrem, aterrem, clar que sí. Aquest viatge musical de dues horetes cada setmana, com sempre, a través de la vostra sintonia. Com no, sessions en directe de Juli Riba, Russian Code DJ i un servidor, DJ Chaumix, com sempre, des de la vostra sintonia. Ho fem amb aquest temazo. Beach Ball 2017, la mescla. Patronets i abraçades. I ens escoltem la setmana que ve. People get ready.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un Monotrònic, una nova edició a la qual avui el protagonista és Hans Luisham Rodelius. Així sonava la seva obra en solitari. El protagonista d'avui, nascut a Berlín, a Alemanya, un 26 d'octubre de 1934. Músic alemany d'ambient i música experimental, conegut pel seu treball a les bandes de Krautrock, Klauster i a la qual havíem repassat anteriorment, i Harmonia, així com també una vasta carrera com a solista i nombroses col·laboracions amb d'altres músics. Seguim, doncs, amb el cicle del Krautrock dins del Monotrònic. Avui ens centrarem amb Hans Joachim Rodelius, les seves col·laboracions i la banda Harmonia. La seva obra és molt extensa, però l'hem volgut resumir, doncs ja que també tocava altres pals. Ens centrarem amb la música més purament electrònica i el gènere del Krautrock, que és el qual estem tocant durant aquests programes. Com sempre aquí, al Monotrònic, Hans Joachim Rodelius.

Hans Uchem Rodelius. Tenen va actuar a pel·lícules de la UFA, com Berglund's Melody, el 1938, o Reiter für Deutschland, el 1941. Havent-se format musicalment de manera autodidacta, el 1968 Rodelius es va involucrar a la fundació del Zodiac Free Arts, LAB, juntament amb l'artista conceptual Konrad Schnitzler, el qual hem repassat, i d'altres artistes com Boris Schack, Elke Lixfeld, entre d'altres. I en ell va formar part de la comunitat musical anomenada Human Being. Subsequentment, el Zodiac Free Arts Lab es va tornar al centre més underground i cultural de Berlín. Allà, Rodelius va conèixer el suís Dieter Möbius, el qual més endavant repassarem. I el 1970, Rodelius, Schnitzler i Möbius formaren la banda Cluster, a la qual ja hem repassat. Cluster llançaria tres àlbums, Club Sien, Sway of Trade i Eruption, després dels quals Schnitzler deixaria la banda el 1971 i iniciaria una carrera com a solista. Möbius i Rodelius canviarien el nom del grup a Cluster, amb C, a més d'en K, i els anys següents gravaria els àlbums Cluster i Cluster 2, obra la qual ja hem repassat. Paral·lelament, el 1973, formaria la banda Harmonia juntament amb el guitarrista de Neu, Michael Roder, el qual també hem repassat, i el qual sonaria a la comunitat rural on vivia el duo, a Forst, Alemanya. Juntament amb ell, llançarien el disc Music von Harmonia, el 1974. De tornada de la seva feina a Cluster, el duo va gravar el seu tercer àlbum, Sugar's Aid, sota la producció de Roder, deixant enrere el so avantguardista del seu material previ cap a un de més melòdic i rítmic. Després de Sugar's Aid, Möbius i Rodelius tornarien a treballar amb Roder en un nou àlbum d'Harmonia, el Deluxe, llançat el 1975, i després d'això, Harmonia es dissoldria temporalment. En el transcurs del recés, Cluster gravaria So i Soso el juny del 76, mostrant un so més apagadet, més calmat que el seu àlbum predecessor i amb una tendència notòria cap a l'ambient. Al setembre del mateix any, Brian Eno visitaria Möbius, Rodelius i Roder a Forst i durant la seva estada gravarien junts el seu disc Tracks and Traces, que no veuria la llum fins al 1997. Pel retorn d'Harmonia seria curt. Després de marxar i no, la banda es dissoldria. Com podeu veure, Hans Joachim Rodelius té diverses connexions amb Michael Roder, el qual hem repassat, Konrad Schnitzler, també, el grup Neu, i com no, com a integrants de Cluster, amb Brian Eno, el qual més endavant també repassarem. Avui ens centrarem en la carrera solista de Hans Joachim Rodelius, ja que les altres vessants ja les hem fet, o les farem també, i el grup Harmonia, el qual va ser el seu líder. Es pot considerar un artista de krautrock, ambient, electrònica, experimental i música còsmica, com també New Age. I encara està en actiu, fent col·laboracions amb d'altres artistes. Rochem Rodelius. Temes com, per exemple, aquest, Darge D. Buster, el qual és força significatiu, és un exemple clar del seu estil musical com a solista.

Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui. I un dels líders també de la banda Harmonia, el supergrup alemany de Krautrock, que va sorgir de les col·laboracions de Michael Ruder i del duo Cluster, composat per Hans Joachim Rodelius i Dieter Moebius. La banda la qual es va formar el 1973, quan Neu es va separar temporalment, segons narra Rodelius. Michael va aparèixer un dia a la nostra comunitat a Forst, d'Alemanya, i ens va preguntar si ens agradaria tocar amb ell. Ho vam intentar i ens va agradar. I aquest va ser el resultat. Harmonia, Dino, 1974.

Escoltem, doncs, un dels treballs d'Harmonia, aquest grup al qual és el protagonista del nostre monotrònic d'avui i al qual, doncs, estem repassant dins de la seva discografia, a la qual, doncs, és la protagonista en el nostre monotrònic d'avui. Cluster o Harmonia? Harmonia i Cluster, on el seu líder, Joachim Hans-Joachim Rudelius, és el nostre protagonista. Com bé dèiem, doncs, van començar a fer les seves passes com a grup dins de Brian Records, la discogràfica que els va editar el seu primer compacte l'any 1974. Després del llançament del seu debut discogràfic i un temps de gira, el trio va entrar en una pausa i sota la producció de Roder, Cluster va

a gravar Zucker Zeit, el qual comentàvem abans, un àlbum que seria llançat el mateix any pel segell Brain. Per la seva part, Michael Roeder es reuniria amb Klaus Dinger, el qual també hem repassat, i Neu, el qual tornaria a l'activitat. I el desembre de 1974, entre el desembre i gener del 75, el duo entraria a l'estudi de Connie Plank a registrar el que seria el seu tercer disc d'estudi. Doncs el 1975 es reuniria a Harmonia altra vegada, gravant el juny el seu Deluxe, el seu segon disc d'estudi, llançat a l'agost del mateix any. El 1975 Neu es dissoldria i després de la gira posterior, el llançament de Deluxe a l'estiu del 1976, ocorreria el mateix amb Harmonia. Sens dubte, la pausa d'Harmonia seria breu. Al setembre de 1976, a l'anglès Brian Eno, el qual doncs, més endavant repassarem, visita els músics a Forst per 11 dies, tornant-se part de la comunitat rural en què vivien i gravant nou material amb el trio. A l'àlbum resultant, el Tracks and Traces, no seria editat sinó fins al novembre de 1997 amb el segell nord-americà Draicodisc. Després d'aquestes sessions, Brian Eno deixaria Alemanya i Harmonia es dissoldria. Més de 30 anys després, el trio es reuniria per presentar-se en viu el 27 de novembre del 2007 al festival Worldtronics a la Haus der Kulturen der Welt de Berlín. Després d'aquest primer concert, Harmonia realitzaria múltiples presentacions a Anglaterra, Alemanya, Noruega, Estats Units i Austràlia. Harmonia i Hans Joachim Rodelius, força lligats entre ells, els quals anirien fent concerts, com bé dèiem, com per exemple aquest que comencem a sentir en aquests moments i que van interpretar a Tòquio a l'any 1999. Aquest és el nostre monotrònic d'avui. Com a protagonista, Hans Joachim Rodelius, un dels referents de l'estil krautrock alemany dels anys 60 i 70, el qual segueix en actiu i fa concerts com, per exemple, aquest.

esteu escoltant el Monotrònic d'avui, protagonista Hans Joachim Rodelius, líder d'Harmonia, al qual escoltarem una selecció dels seus millors temes de música ambient instrumental, els quals aquest referent de la música del krautrock va anar evolucionant en el pas del temps i al qual a dia d'avui encara està en actiu. Líder d'Harmonia, la qual ha realitzat diversos concerts amb col·laboracions amb d'altres artistes. Aquesta és una mostra de l'obra de Hans Joachim Rodelius dins del Monotrònic d'avui.

Així sona, doncs, el nostre protagonista d'avui del Monotrònic, Moebius. Amb Rodelius. Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui.

Escoltes el Monotrònic a través de la teva sintonia, amiga, doncs repassant la carrera de Hans Joachim Rodelius, el protagonista del Monotrònic d'avui, líder d'Harmonia, un dels referents del krautrock alemany dels anys 70 i el qual encara està en actiu realitzant directes, com per exemple aquest que estem escoltant des de Tòquio l'any 1991, el qual doncs estem escoltant una mostra de tota la seva obra.

Ens acostem, doncs, al final d'aquest repàs per l'obra ambient, electrònica, tranquil·la, de Hans Joachim Rodelius, un dels exemples del krautrock alemany dels anys 70, el qual ha anat evolucionant fins a arribar a aquest punt de realitzar diverses actuacions i col·laboracions amb d'altres artistes. Doncs ens despedim de tots vosaltres, encomanant-vos que us ho passeu d'allò més bé i que ens tornem a retrobar un altre monotrònic fins la setmana que ve. Jaume Sánchez despedeix, petonets i abraçades. Adéu-siau.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2...

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Si diem que la vida dona moltes voltes, en el cas del nostre convidat d'avui, dona més voltes que en cap altre cas, perquè són les voltes que donen les rodes de les bicicletes. Jaume Casanyes, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Avui jo crec que m'ho passaré molt bé, perquè a mi m'agrada molt el ciclisme i tu ets una enciclopèdia del ciclisme, com el pros del Vendrell, en Pau Descansi. No sé si el coneixies.
1: Oh?
0: El pros del Vendrell.
1: Sí, sí, sí, que també sortia amb la penya Baix Penedès de Vendrell. Sí,
0: i, que com, i que com tu, és una, era un, va morir fa poc, una autèntica enciclopèdia ciclista. A tu dona't bé aquest amor a les bicis?
1: No ho sé. Sempre m'ha agradat els colors, i potser per aquí vaig entrar al món de les samarretes de ciclista, però de ben petit teníem uns parents republicans quan marxava la retirada a França, i cada estiu, quan acaba la volta a França, fan una revista amb totes les millors imatges del Tour d'aquell any, i òbviament hi posen cada etapa la classificació i la general. Doncs aquest senyor, aquest parent, que vivia a vora, al peu del Tourmalet, en un poble que es diu Pierrefitte, Neftalas, que era d'aquí de Caltòfol, és a dir, Ferrando de cognom, ens enviava una revista. Aquí va deixar la mare i germans. I nosaltres, clar, era cosí germà dels meus pares, i ja cosí més apartat nostre. I cada any, a l'enviar la revista a finals de juliol amb els parents, al cap d'uns dies, per aquella revista passava per totes les mans de la canalla del poble.
0: I així va... I es quedava amb la boca oberta, veient allò.
1: Així vam entrar de petits les bicicletes, i clar, quan passava una volta per aquí, pues, tota la canalla de carretera aplaudia els ciclistes, i veiem que si podíem replegar alguna visera de cartró, que era el que llavors tiraven la caravana publicitària de les carreres.
0: Ostres, ara aquí penso, aquest any tornarà a passarà per Cunit el Tour.
1: Exactament, això és una cosa que no m'hauria cregut mai a la vida, ni la gent d'aquí, que una prova tan emblemàtica com el Tour de França pogués passar per Cunit. Vull dir, marcarà una època i ja quedarà com una gran fita històrica esportiva.
0: Ho veuràs passar el Pogacar.
1: El problema és aquest, que si no estàs a dintre, és qüestió de segons.
0: Ja.
1: I ja està, ja ha passat.
0: A veure, tu ets de Cunit de tota la vida, però nascut a Vilanova.
1: Jo he nascut a Vilanova per efectes laborals del meu pare. Ja, però tots els meus pares, els avis, els avis, tot el que he pogut esbrinar de papers de l'estiu eren naturals d'aquí de Cunit. Vaig néixer a Vilanova perquè el meu pare va anar a treballar a Pirelli, i per no anar i venir cada dia, doncs va decidir agafar llogar un pis a Vilanova, i llavors allà vaig néixer, allà em vaig criar, però cada setmana em portaven aquí amb els avis. De petit, de jove, i de gran, i de vell.
0: Però com a fill de treballador de la Pirelli, tu quasi que estaves destinat a treballar-hi, també.
1: Sí, sí, el meu pare ja tenia... abans d'anar a la mili ja tenia la cabòria aquesta que devia entrar a la Pirelli, però vaig anar a la mili, i malgrat que era fill únic, i els dedueixo que si devia donar algun disgust, doncs a l'acabar el servei militar em vaig quedar a Barcelona, i precisament em vaig enganxar en el món de la bicicleta, perquè vaig entrar a treballar un diari esportiu que es deia el Dicen.
0: Tu quan li dius a ton pare, pares, que jo seré periodista esportiu, què et va dir?
1: No,
0: és una mala manera de guanyar-se la vida, eh?
1: Bueno, s'ho van agafar, no podien fer altra cosa, era fill únic, volien fer això, i mira, em van donar via lliure. És que...
0: Ajuda'm a explicar, que la gent entengui com era, ara que ja no hi ha diaris, com era la vida d'un diari i com era la vida d'un periodista esportiu, en aquest cas especialitzat en ciclisme. Bueno, perquè quan... tu devries d'escriure amb pautes i a màquina.
1: Jo estava fent una bueno, la redacció estava plena de màquines antigues i ho escrivíem allà. Però quan tenia una portàtil, quan anava a les carreres, sempre portava una portàtil.
0: Una màquina portàtil, no un ordinador.
1: No, no, això no existia. I llavors començaven el fax, poder, o no hi havia el teletip, o que no el tenia tothom. I els diaris, doncs, escrivíem les cròniques que fèiem diàries, fèiem moltes entrevistes per telèfon, trucàvem a molts ciclistes que a l'hivern, que estaven en molts llocs d'Espanya, que a l'hivern no hi ha carreres, doncs escrivíem l'entrevista a la reacció. Quan anàvem a les carreres ja diferent, perquè havies d'escriure... Quan t'enviaven una carrera, ja havies d'escriure la crònica de la carrera. I la nit, bueno, la nit, quan acabava, havies d'enviar la crònica per telèfon.
0: Per telèfon.
1: El diari te la gravaven, la tornaven a passar a màquina. I de la redacció ja passava a tallers, que els tallers eren linotípies, encara eren els picadors de barretes de plom, i muntaven les pàgines amb barretes de plom.
0: Sí, bueno, després van venir els negatius, la...
1: Sí, en quant les fotos anaven a un castellà hueco gravado.
0: Sí.
1: Que eren unes pàgines transparents, amb fotolits i tota aquesta història. Hi havia pàgines de tipografia, que eren les que es feien amb l'inotípia, i les pàgines de Crocobar, que era un altre sistema, ja. I així ens es feia el diari.
0: O sigui que tu acabaves fent una crònica i no sabies mai què és el que acabaria sortint, perquè tu, estant, per exemple, al Tour de França, no controlaves...
1: No controlava, sobretot els noms estrangers, quan havies d'enviar, si havies d'enviar una escapada, que hi havia 4 o 5 o 10 corredors, si havies de començar a cantar els noms estrangers per telèfon, t'hi podies morir.
0: I els escrivien com volien.
1: A l'altra banda podia sortir tot el que volia aquell bon senyor que t'escoltava o que et gravava. Vull dir que era un incògnita saber el que sortiria l'endemà. Sort que estàvem a distància i no ho vèiem, però...
0: Bueno, clar, segurament... Després la firma era la teva.
1: Sí, sí, clar, que quedava la cara i parava la galta, eres tu. Vull dir que la tornada podies trobar-la tot al cap d'uns dies.
0: Jaume, tu has vist de tot. Has vist el Merckx, has vist l'Anquetil, has vist ja no tinc l'Indurain, el Perico...
1: Aquests ja no tant. Jo vaig acabar el ciclisme l'any 80.
0: Com era? El Bamontes?
1: El Bamontes vaig conèixer els últims anys com a aficionat. Jo, el Bamontes acabava plegant en 65, i vaig començar a escriure el 68-69. Mentre feia la mili, vaig estar a Barcelona i em vaig arrambar cap al diari del Dicen, si feia falta algun meritori, em van dir que sí, i ja vaig començar a escriure quartilles.
0: I com era aquella vida del ciclisme? Com era aquell ciclisme?
1: Era molt diferent del d'ara. Hi havia pocs equips i els corredors que corrien pràcticament tot l'any. Empalmaven una carrera amb l'altra. I així ens els passaven tota la temporada. Cobraven una misèria.
0: Tot, sí.
1: El Fuente va començar de professional cobrant 9.000 pessetes al mes.
0: Què dius?
1: I a tant al quilòmetre.
0: Què dius?
1: Era una bogeria.
0: A tant al quilòmetre?
1: Li pagaven tan poc que li donaven una prima tant per quilòmetre en competició. Yeah. Si plegaven, no cobraven.
0: Si abandonaven, no cobraven?
1: No cobraven el quilometratge, clar. Era com un taxi, li deien l'equip o taxi. Hòstia. Era un equip que havia al nord, que deia Licor Carpi, que feia una estileria. Uh-huh. Imagina't, després ja va passar el cas i ja va començar, li van començar a pujar el catxet. Ja. Però vull dir, va començar.
0: Si els ciclistes eren uns morts de gana, els periodistes esportius ja ni t'ho explico.
1: En un esport d'Espardenya, que n'era abans.
0: Ja.
1: Els hotels no els volien tampoc, perquè deixaven un olor de massatge a les habitacions que era massa l'endemà.
0: I vosaltres què? Els que anàveu d'en viatges especials? Com era la vida d'un pobre desgraciat que anava amb la caravana de la cursa?
1: Jo sempre deia que la vida periodista de ciclisme era com una vida de gitano. Cada dia dormies en un lloc diferent. Tot el dia amb la maleta al coll. Acabaves la carrera, escrivies la crònica, enviaves la crònica, acabaves, replegaves la maleta i vies-te a buscar l'hotel.
0: A França... No el tenies, encara?
1: No. A França t'enviaven a dormir a vegades a 100 quilòmetres on havia acabat.
0: Ostres!
1: Si arribaves més tard del nord, no sopaves. Vull dir, córrer a França, sobretot, era un drama. A Itàlia ja era diferent perquè ja el caràcter ja més llatí, és molt semblant aquí, bueno, allà trampejaven com podíem.
0: Ells com nosaltres, perquè els italians ja són així. I què t'ha agradat més, el Tour o el Giro o la Vuelta?
1: Home, per l'ambient més similar aquí m'agrada més el Giro. Són més carismàtics, allà la gent, els tifosi, ho viuen amb molta passió. I, bueno, aquí a França ja és diferent. Allà ja només miren el seu, els xovinistes ja només miren el seu. I aquí a Espanya, doncs...
0: Tu havies vist córrer el Giro Bartali.
1: Com?
0: Bartali.
1: No, Bartali no l'he vist mai córrer. Ni el Coppi tampoc.
0: El Coppi tampoc.
1: El Coppi va morir, em sap que va morir el Nadal del 59. Va morir d'un tifus, d'una malària que va contreure... Van anar a fer un safari a l'Àfrica.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: Van organitzar 3 o 4 carreres d'aquesta festa major per allà a 4 ciutats africanes i amb el safari li va picar un mosquit.
0: Sí, és veritat.
1: I fins que no va tornar a Itàlia no li van ser pegat. Tenia molt poques defenses perquè durant la Segona Guerra Mundial va combatre al nord d'Àfrica i va caure presoner dels anglesos. I va passar tanta gana i tanta misèria que va quedar quasi sense defenses. I a sobre, a Itàlia, quan van tornar els metges, no li van saber veure el que tenia. Però, en canvi, companys d'ell, francesos, que havien anat a la mateixa expedició, com, per exemple, el Rafael Geminiani, li van veure de seguida que era malària. I els metges francesos van trucar amb els italians i escolteu que aquest home té malària i ja no li van saber... diagnosticar bé, i quan se'n van donar compte, per molts antibiòtics ja no van ser temps i va morir a l'hospital.
0: Ja, m'arriba un moment que tu tens família i això del periodisme no dona més de si i t'inventes una feina que està vinculada també.
1: Exactament, vaig veure els últims anys que estava... El ciclisme, veieu que aquí a Espanya hi havia una mancança molt gran de confecció esportiva, sobretot en ciclisme. Els equips professionals havien d'anar a vestir a Itàlia i et servien la roba al cap de 2 i 3 mesos. Vull dir que havies d'encarregar la roba a l'octubre o al novembre per poder tenir la roba per començar la temporada. Dels equips aficionats ja n'hi parlo. Hi havia 2 o 3 empreses aquí a Espanya molt artesanals, que servien la roba en 3 i 4 mesos de plaç. I vaig veure que aquí hi ha un forat enorme. Si està ben portat, pot ser un bon negoci. I em vaig emplear en una empresa hospitaler, vaig aprendre l'ofici allà, perquè jo era per periodista, vaig fer la carrera a l'Autònoma de Barcelona, i vaig aprendre l'ofici de teixidor, i després portàvem els mallots a brodar, perquè encara no hi havia estampacions, i així vaig començar, i vaig estar fins que em vaig jubilar el 2011.
0: Fins que em vaig jubilar, però a Barcelona i després aquí.
1: Sí, primer estava a l'Hospitalet, i al cap d'uns anys, per diferència entre els socis, vam partir l'empresa. Jo i un altre company, que era el Pedro Torres, que era ciclista professional, vam venir a Sant Oliva, i van seguir, amb un altre nom, doncs la mateixa activitat, i els altres van seguir a la seva manera a l'Hospitalet. I així vam trobar aquest forat al món de la bicicleta que em va encara... O sigui, va ser la continuïtat de la meva afició.
0: És una sort haver arribat a pensar que aquí hi havia una oportunitat, no?
1: Sí, sí, ara hi ha una pila de... Hi ha molta competència.
0: Bueno, ara no fem mallots fins als xinos.
1: Els xinos ja fan mallots de ciclistes i te'ls serveixen molt ràpid, si convé. Però a Itàlia mateix hi ha infinitat d'empreses que abans no hi eren. A França també. Moltes confeccionen a països de l'est, a Eslovàquia, Polònia, Eslovènia, i inclús molts francesos treballen a Tunis. Hi ha un pas de Tunis a Marsella, hi ha un pas que avui dia amb la informàtica pots enviar les comandes, els dibuixos, les lletres, i allà es limiten a estampar la tela blanca i te l'envien ja confeccionada. Vull dir, ha fet un canvi brutal
0: tot.
1: La confecció, igual que el periodisme. Avui dia, anar amb la màquina d'escriure a coll i bé cada dia, ja és qüestió d'ordinador i mail cap al diari.
0: Ni això. Abans, és qüestió de telèfon, ja.
1: Abans això era impensable, impensable. Hi havia unes cues a la telefònica ara, a l'acabar la carrera,
0: de tots els
1: tots els periodistes per enviar la crònica. Ni vinc que encara escrivien amb una llibreta a mà. Però primer les firmes del diari i l'equip... encara escrivien, no volien ni màquina d'escriure, agafaven una llibreta i anaven omplint fulls, i qual és el que cantaven per telèfon. Ha sofert un canvi brutal la informació.
0: Però avui no parlarem de música, perquè en podríem parlar, i molt, però hem de sentir la vella Dixon.

0: Tu recordes la primera bici que vas tenir? Si recordes la primera bici que vas tenir?
1: Sí, va, sí, jo la vaig comprar a Vilanova quan sortia a Vilanova, sí.
0: Quina marca era?
1: Com?
0: Quina marca era?
1: Era un quadro espanyol, no recordo la marca. Després, al cap d'uns anys, vaig comprar una bicicleta amb un equip professional que va venir, que em portava de sobres, i com que vaig ser amistat amb el director, me'n va vendre una. Era una marca holandesa que es deia Gazelle. I al cap d'uns anys vaig comprar, quan vaig tenir l'amistat amb l'Edimers i va muntar la seva fàbrica, vaig comprar un quadre d'Edimers, que és la que encara tinc. O sigui, em sap que és de l'any 81-82, és de les primeres que es va fer.
0: Com era el tiburon? Com era Merckx?
1: El Merckx era una gran persona, com a esportista i com a persona, i encara ho ha sigut.
0: Però una bèstia a la carretera. Ara,
1: A la carretera ho destrossava tot.
0: Sí.
1: Tot. Deia que es devia a la marca que li pagava i havia de ser professional des del primer gener fins que acabava el contracte. I això ho va practicar sempre.
0: Ho va practicar sempre, fins i tot lesionat, eh? Perquè oi que va tornar després d'una greu lesió al Merckx?
1: Corrent, sí, un any a l'acabar el Tour. A França s'organitzen molts criteris, carreres de festa major.
0: Carreres d'un dia.
1: I amb un velòdrom feien una prova transmoto, feien uns motos petits que són com a mobilets.
0: Sí, sí, sí.
1: I amb una recta va xocar el motorista d'ell, va xocar amb un altre motorista. I els van caure dos per terra. El motorista, al cap d'un dia, es va morir a l'hospital. I el Merckx va estar... li va afectar la columna vertebral. I a partir de llavors... quan corria, sí, era molt simptomàtic, que sempre portava una clau anglesa a la butxaca. I en carrera, a vegades pujava i baixava el cilindre un centímetre.
0: Hòstia, per
1: la lesió que li va quedar a l'esquena.
0: Mentre corria, eh?
1: Mentre corria, es treia la clau de la butxaca, s'afluixava el tornillo del cilindre, pujava i baixava un centímetre, i amb això podia anar tirant.
0: Podem dir que tu ets un dels culpables de l'afició a la bicicleta Cunit. Que tu ets un dels culpables de l'afició cunitenca a la bicicleta.
1: Sí, jo amb quatre companys més d'aquí a Cunit vam fundar el Club Ciclista Cunit i encara col·laborem. Vaig col·laborar amb ells quan vam fer l'any 24, el 40 aniversari del club. I ara estem preparant també una jornada commemorativa del pas del Tour. Volem fer una espècie de col·loqui, passar vídeos, portar excorredors professionals que hagin corregut el Tour de la província de Tarragona, que n'han trobat alguns.
0: No sé si el Francesc León l'havia corregut.
1: El Francesc León, sí. El tenim previst de portar. El Xavi Florencio, el Carlos Hernández, que és un corredor nascut a Barcelona, criat a Saragossa i que ara viu a Cambrils.
0: Després hi ha aquell de Sitges, que ara no me'n recordo com es diu.
1: El Fletxa. Bueno, no sé si agafarem ja... Però no s'han tevit el Fletxa.
0: No ho sé. No sé que és de Sitges i, sí. I que era un clàssicòman. Li agradava córrer clàssiques al Fletxa.
1: No sé si viu... O la seva no, xicota va estudiar, va fer un Erasmus a Toulouse. No sé on t'ha acabat vivint, no ho sé. Si viu per aquí
0: deu,
1: o...
0: Deu estar per aquí, ja t'ho
1: dic. I sé que fa comentaris, o feia comentaris a Euro... Eurosport, em sembla, fer comentaris dels pobles ciclistes. Perquè parla dos o tres idiomes, clar. Va acabar corrent amb l'equip anglès de l'Ineos, amb l'actual Ineos.
0: Com abans de marxar, que no se m'oblidi, fem una mica d'història, perquè tot això jo crec que és per la teva arrel periodística. La teva vida té una altra vessant ara també, que és la de la història de Cunit.
1: Sí.
0: Quan ens queda per recuperar de la història d'aquest poble?
1: Ui, queda molts anys encara, perquè està molt la cultura en aquest poble està molts anys oblidada, ha sigut la germaneta pobra de la política. I com va el 2011, quan vaig jubilar, vaig pensar que podien crear una entitat similar a la que hi ha a Cubelles, que és l'amics del castell, que porten 10 anys més avançats que nosaltres, que han fet una tasca grandiosa. A més, tant l'avantatge que són més de 100 socis. Aquí, per desgràcia, som 15 sense socis. Amb això no es pot mantenir una entitat, però bueno, sort que l'Ajuntament ens paga paga les activitats, que les poques activitats que ens paga poden arribar a fer.
0: Paga la fotocòpia, diguéssim.
1: Sí.
0: I, perquè, clar, mirant una mica en perspectiva, sí que ens en sap poc de Cunit i de la seva història, perquè no fa gaire sabem que hi ha coves que són molt antigues i prehistòriques, teniu documentada edat mitjana i també període íber, suposo que hem treballat el contraband, no sé si aquests serien alguns dels ítems de la història del municipi.
1: Home, hem de remenar molts arxius per poder arribar a tot arreu, eh?
0: Ja.
1: Aquí a Cunit hi ha l'arxiu... Bueno, aquí ho dic, no. L'últim senyor feudal de Cunit era el marquès d'Alfarràs, que té un arxiu...
0: Que era l'amo de Cubelles, diguéssim.
1: Exactament. Té un arxiu grandiós amb un casal molt gran que té a Viladellops. Allà té l'arxiu. Hi ha molts pergamins, a part de documents ja d'època contemporània i moderna.
0: Però,
1: allà té 18 pergamins que no parlen només de Cunit.
0: Yeah.
1: Vull dir que de Cubelles n'hi han d'haver-hi molts més.
0: Yeah.
1: I quan vam entrar aquí, quan vaig jubilar, vam decidir crear una entitat amb diversos amics més per recuperar tot això. Fotos, fotografies, històries, i vam anar a visitar-lo amb ell, a la casal aquest de Viladellops, i es va deixar... allà vam trobar, vam localitzar el pergamí de la venda de la segregació del castell de Cunit de Cubelles, que està datat al 1157.
0: El 1157, que, diguéssim que ja hi ha Cunit, per entendre'ns.
1: Que el mossèn Avinyó, Andreu Avinyó,
0: que no sóc jo,
1: de Cubelles ja en parlava, però no l'havien localitzat mai. En parlava que existia un pergamí, però no l'havia localitzat mai. I un dia, per curiositat, vam anar a visitar a l'arxiu del marquès d'Alfarràs i el vam trobar allà. Ens va fer una fotocòpia i a partir d'allò ja va ser la peça reina per començar l'activitat nostra.
0: Molt bé. I en teniu... Digues.
1: I llavors tot l'arxiu d'ell ha estat digitalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I allà han pogut localitzar aquests 17 pergamins més que hi ha que parlen de Cunit, que estan pendents de traduir perquè estan en llatí, en llatí mitjaval,
0: llatí popular,
1: i després interpretar-lo.
0: Ja.
1: I vull dir, això encara només que feixi un pergamí cada any ja encara queda per 17 anys.
0: Bueno, però això és...
1: A part de rebuscar també l'arxiu comarcal de Vendrell, a Vilafranca també hi ha documentació de Cunit, l'arxiu de la Geltrú del Garraf també hi ha documentació. Vull dir, hi ha molta feina a fer encara, molta.
0: Ja, i sou 15. Aquí sou 4 gats.
1: Som 4 gats.
0: Però aquesta feina és agraïda i apassionant, imagino. Perquè la gent de Cunit, a dia d'avui, deu saber...
1: Són molt pocs.
0: No, clar, dels de tota la vida sou què? 6, 10 famílies?
1: Bé, jo penso que entre els descendents dels originaris penso que vam ser 120 o 150 persones.
0: 120 o 150
1: penso, persones. Penso, no m'he parat mai a comptar, però tot el que ha vingut a Cunit no s'integra.
0: No.
1: Cunit és un poble, per desgràcia, és un poble dormitori, no té indústria, no té quasi de res, i tothom s'ha de desplaçar cada dia fora per poder viure, treballar i poder subsistir. A Vilanova, a Barcelona...
0: Com tu.
1: Bueno,
0: I a més, tota aquesta gent tampoc coneix aquesta història que
1: perquè nosaltres cada 2 o 3 anys, quan tenim diners recollits on se vol patrocinar el Riu de Cruz, fem una revisteta amb diversos articles que anem fent. També tenim un blog que cada aquests temps, 2 o 3 setmanes, anem penjant notes històriques i l'il·lustrem amb fotografies que anem trobant. Tenim un arxiu fotogràfic que ens han anat recuperant de moltes famílies, i gràcies a això hem pogut fer també 3 llibres, com a Les Maries de Cunit, El Cunit desaparegut, i últimament hem fet Noms i renoms, que ara està esgotat, i ara m'acaben de comunicar ahir de Regidoria de Cultura que ja tenen una nova reedició a punt a l'oficina de firma per repartir pels que s'hi vulguin apropar per demanar.
0: Ara, diré. Jo el tinc a casa meva, aquest llibre, perquè me'l va deixar un dels amics de la història de Cubelles. a Lolo García, que treballa amb mi. De tot això, a part del document famós del pergamí, hi ha alguna cosa que et faci a tu especial il·lusió acabar descobrint del poble?
1: Que home, m'agradaria acabar, ja sé que no hi seré temps, però tots aquests pergamins que parlen de Cunit, que molta gent ni sabe que existeixin, ni sabem què poden dir, perquè si no es tradueixen no sabrem la seva interpretació.
0: Bueno, doncs pues haurem de buscar un que sàpiga el llatí o que ho faci la intel·ligència artificial.
1: Ah, bueno, també podré, no ho sé. Sí que he contactat amb un noi de Vilafranca, que és llicenciat en Història, sí, que me'ls pot interpretar. Però clar, ara hem de tornar a recuperar l'original de l'Arxiu Nacional de Catalunya, que ens el passin digitalitzat, i a partir d'aquí pues, començar a fer la interpretació, el que pugui durar, a poc a poc.
0: Ja en tindràs el corrent de les coses que aneu descobrint. Jaume, gràcies.
1: A vosaltres.
0: És que m'agrada molt el ciclisme.

lindo. Você é meu amor.

Remember Sound, el teu programa que et fa recordar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Tots els diumenges a les 9 de la nit i en reposició els dissabtes a les 7 del matí. Remember Sound, a Ràdio Cunit.

0: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
1: Esto es Música con Juan Buendía.
2: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
3: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
4: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe i en repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
5: Se sube la marea y esto no da más de sí.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
7: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
8: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
9: Cunit al dia.
8: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
9: Cunit al dia.
8: Amb Jaume Asens.
10: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.
11: Un programa que dirige y presenta Iván Uriac. Dos horitas contigo, la mejor de la música pop, tanto de nuestro país como de fuera. Podrás volver a escuchar todos aquellos éxitos que en su

0: week's mistake. Oh, you forgave, and soon both of us.
1: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
2: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Yo, sexy time.

al teu programa, a la teva sintonia. Remember Sound, el programa que et farà escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem en aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

i seguint la línia de la setmana passada. Ara senyem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

değil mi?

El senyor de James Brown. I ara anem a la companyia d'Anita. Remember.

0: Wonder Bell Girls. Perdón. Is Rayman. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.
1: Oh, no. What sauce now?

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Villas People. In the 90s.

0: al Señor. The Beast People. In the name. I ara anem a la companyia. Del senyor Sister.
1: We are family.
0: We are family. Estàs al teu programa. Estàs escoltant Remember Sound. El programa que et fa escoltar la música d'abans per ballar-la avui i ara.

als senyors de Sister, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara ascendem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34, ara són els minuts que passen. Des de que hem començat. Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trams. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

Els senyors de Trump. Ells són la vell, Lady Marmalade.

Vous voulez escoltar alguna canción? Ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I amb premi gentilesa del Papa Lambique de Comarrugà.

Els senyors de Ben Levin. Lady Marmalade. Diana Ross. Diana Ross.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak, i ara anem a la visita d'Ottawa Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

i no volem acabar el programa d'avui. Si no, escoltem els senyors de Chic, Lefebvre.

aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos, qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem? Els dilluns, de 8 a 9 del vespre, en directe. I amb repetició, de diumenge a dilluns, de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Que sube la marea, y esto no da más de sí. Come and touch me,
8: baby. Hola, hola. Soc Ivan Ullac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Friends. Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns i en canvi de fusió els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
10: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
13: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
13: Amb Jaume Asens.
15: Atenció! Tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui de la història del High Energy tindrem els Transex. Farem un repàs als grans èxits dels 70, 80 i quelcom dels 90. I tindrem alguna sorpresa pel mig del programa. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Transix és un icònic projecte canadenc de synthpop i high energy format a Montreal. A principis de la dècada dels 80, el grup és conegut mundialment pel seu mega hit del 1983, Living on a Video.

L'ànima i cervella al darrere de Transix és Pal Cal Langinard, un músic, compositor i cantant canadenc que ja tenia experiència amb la música experimental, còsmica i ambient abans d'adentrar-se al synthpop.

Els Sunsics van aconseguir encapçalar les llistes de música dance als Estats Units, Canadà i diferents països europeus. Això és la història del High Energy avui amb Transics.

A la dècada dels 90, Langiranda es va prendre un descans de Transix per enfocar-se en la música New Age, però va descobrir que països com a Mèxic i altres països de Llatinoamèrica funcionava molt bé el High Energy.

Y con que Pascal va descobrir que a Llatinoamèrica funcionava la música dance, es va mudar a Mèxic durant diferents anys, on va reclutar a noves vocalistes com Luis Navarro i més endavant la seva dona, Sandra Vázquez.

Va començar a girar per festivals de nostàlgia dels 80, clubs gòtics i events de música electrònica, mantenint-se actiu i reeditant els seus èxits amb tocs moderns de techno i trance.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Avui anem a escoltar uns clàssics com aquest primer que escoltem, The Cool and the Gun. Això és Celebració. 626-440-111 si ens vols enviar una nota de veu. I seguim amb més vacances. I no ens podem anar d'una altra manera de vacances que amb Madonna i el seu Holiday, que més tard es va fer el Holiday Rap.

Sempre diem a Hot Dance 80 que ens agrada posar les cares A, les cares B, les Cs. Avui posem cares As. Els grans èxits de les discoteques dels anys 80 i 90. I ara a Hot Dance 80 arriba Lionel Richie, que abans de cantar en solitari ho va fer amb la formació Commodores. Ens porta el seu gran èxit.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

0: I si vàrem anar al Palau Sant Jordi a veure la discoteca dels 80, el dia 15 de maig del 2026 a Terrassa es va fer una festa dels 80 que es fa un cop al mes. El problema és que es fa els divendres a la nit, ara han decidit fer-la els dissabtes. I vàrem veure, doncs, punxar a un DJ que fa un programa de televisió a Lleida, el Mamomo, acompanyat del Mike Platines, que va fer de mestre de cerimònies, van actuar als Closet i després va actuar Estiló. I anem a escoltar una mica del que va ser aquesta festa.
1: Manel, entre otras cosas, es comunicador, ha sido locutor de radio, es DJ, etcétera, etcétera, productor musical, diseñador gráfico, editor de vídeo, es muchísimas cosas.
2: Soy un aburrido.
1: Bueno, sabe hacer un
3: Que
1: montón
3: me
1: de
3: sobran 2
1: cosas
3: millones y
1: y
3: medio.
1: tengo el placer cada semana.

Elton Hall's Closet, i això és Living in Your Eyes. I és que es van posar en contacte amb nosaltres i ens van dir: Josep Maria, sabeu que es fa una festa dels 80 a Terrassa? Va, vinga, a veure si ens veiem. I és que en Gabriel i l'Elisabet han vingut als estudis de Ràdio Vic, Ràdio Taradell, i després també han vingut a Tordera, als estudis centrals d'HDMR. I després dels Closet, doncs, va venir un músic que ha fet moltíssimes coses, però aquest és un seu gran èxit.

I és que en una festa d'aquesta no pots parlar amb els protagonistes, però es poden fer contactes. En aquesta ocasió van fer contactes amb Mamomo i amb Irene César de la formació Die Dream. A la propera edició de Hot Dance 80 tindrem una entrevista amb la Irene, que ens parlarà què han fet.

si avui ens dediquem a posar cançons que varen ser número 1, no podria mancar ella. Ella és la Sabrina.

la música de la Sabrina Salerno. I si als 80 ballàvem amb la Sabrina, amb un tema del 83, vàrem estar ballant els 80 i els 90. Ells són els Dexys Midnight Runners. I això és el Come On In Lean. Com he dit, un tema que punxaven molt els DJs i que es punxaven no una, no, sinó diverses vegades en una sessió.

nom de la banda, Dexys, és un apodament derivat de Dexedrine, una amfetamina popular a l'escena del nord de Seoul, de la que la banda era part. I si ballàvem a les pistes de ball amb Dexys Minor Runner, també ho fèiem amb els The Rylers. I el seu Voyage Voyage. Regardi l'Ocean. Recorda, 626-440-111. Aquí pots enviar una nota de veu i demanar-nos quelcom.

0: vaig néixer per Sibiu i per ballar la bona música dels 70s, 80s i 90s. Recorda, està sintonitzant Hot Dance 80.
1: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: Automatic Lover, D.D. Jackson. I és que sempre diem Hot Dance 80 que punxem música dels 70s, 80s i 90s. Diu que punxem més, com sabeu, és música dels 80s. En aquesta darrera part de Hot Dance 80 d'avui ens dediquem a escoltar música dels 70s. I ara ho fem amb el gran mestre Barry White.
1: Feels so good.
0: Quina guarra, mare de Déu.
1: Lying here next to me.
0: El pare del funk.
1: Oh, what a groove.
0: I'm gonna love you just a little more, baby.
1: You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. I love you, baby.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació amb Bàrbara Xaxou, que cada dia és més barbacana. I un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic. Benvinguts a un nou Monotrònic. Avui, el protagonista és Klaus Schulze. Repassarem la seva obra en solitari d'aquest fantàstic intèrpret i compositor alemany de música electrònica, excomponent de Tangerine Dream, Ashra Temple, entre d'altres. Avui, la carrera en solitari gran i extensa de Klaus Schulze. Primer episodi. Ja que seria impossible encabir en una hora tota la gran i extensa discografia, avui farem una petita part. Comencem, doncs, el monotrònic d'avui amb Klaus Schulze, el qual sonava d'aquesta manera.

Klaus Schulze, Berlín, 4 d'agost de 1947. Intèrpret i compositor alemany de música electrònica, el qual ha utilitzat també el pseudònim de Richard Wanfried. Fou durant un breu període de temps membre de bandes de música electrònica com Tangerine Dream o Ezra Temple, abans d'iniciar una carrera en solitari a la qual consta de més de 60 àlbums i que abarca 5 dècades. En el programa d'avui farem un breu resum de la seva primera època, arribant a la meitat dels anys 70. El qual obriria amb el seu àlbum Ehrlich, el qual estem escoltant, amb peces tan interessants com aquesta de Even, a la qual dura uns 23 minuts, a la qual hem estat escoltant un petit fragment, però també altres temes, com per exemple el Exil Sils Maria, al qual doncs també acaba aquest àlbum. Estem repassant doncs els temes més destacables de la seva discografia. Aquest és el seu primer àlbum, Ehrlich, publicat a l'any 1972. Del protagonista d'avui del Monotrònic, Klaus Schulze.

Klaus Schulze. Estem escoltant, doncs, el Monotrònic d'avui en els seus inicis en la música, els quals comencen de molt jove, amb diversos anys d'estudi de guitarra clàssica i la participació al baix d'un grup de Düsseldorf anomenat Les Barons. Durant els seus estudis de filologia alemanya, es demostra com un compositor modern i creatiu, proper a les teories de la Universitat de Berlín. És aquí, a Berlín, on inicia la seva carrera com a músic professional, formant part de diversos grups pertanyents a l'escena alternativa berlinesa de finals dels anys 60 i principis dels 70, el Krautrock. Grups com See Free, entre el 1967 i el 1968, Tangerine Dream, entre el 1969 i el 1970, Ashra Temple i The Cosmic Jokers, gravacions amb els artistes com Harald Graskov, Manuel Goshing, entre d'altres, producte de sessions plenes de LCD amb Rolf Urroch Kaiser com a productor. Discos avui dia molt difícils de trobar i en casos... I en cas d'ubicar-los, es venen a preus elevadíssims. També va formar part de grups com Go, com Stomum Yamashita, Steve Winwood, Michael Sribe, Al Di Meola, i més tard també que va començar una carrera discogràfica dins de l'àmbit electrònic que arribaria als nostres dies i que abarcaria més de 100 títols propis, col·laboracions, concerts i produccions. Una mega extensa discografia, la de Klaus Schulze, a la qual avui intentem resumir d'aquesta manera. Escoltem fragments del seu primer àlbum, Ilrich. Ara ens anem a l'any 1973 amb Zyborg.

Cyborg, un doble compacte el qual es va editar en dues edicions, la primera el 1973, la qual es va gravar en viu i en directe des del First Half de Berlín, i la segona, bonus track, gravat íntegrament al concert de Brussel·les el 1977. Temes com Sinfrara, Konhara, Klomengel, Neuronen Gisang i Beat Beautiful. Peces considerades com a òperes electròniques, a les quals arriba gairebé cada una als 25-30 minuts de durada, i sobretot l'última, la qual en dura 50. Impressionant l'obra de Klaus Schulze, el nostre protagonista d'avui. Dins del monotrònic. Gran compositor de la música electrònica.

Escoltant el seu segon treball de Klaus Schulze, Zyborg, amb temes tan destacables, els quals aquests estem repassant a través de la teva sintonia, amiga. Klaus Schulze, un referent de la música electrònica, del krautrock dels 60 i 70, evolucionant cap a la música electrònica més d'avantguarda. Klaus Schulze, el protagonista del Monotronic de

Els concerts de Klaus Schulze es basen en composicions originals que s'enregistraven en viu i posteriorment eren editats com a àlbums en solitari. Cap a ja l'any 2005 va començar un intens programa de reedició dels discos de Schulze en format CD, incloent a més les gravacions originals, nombrós material addicional com cançons extres, discos addicionals o DVDs. Aquesta tasca ha sigut publicada pel segell discogràfic Revisited Records, una divisió de l'empresa alemanya Inside Out Music One, a la qual han sigut distribuïts per SPB.

Repassant l'obra de Klaus Schulze des del seu àlbum Zyborg, la qual va ser la seva segona obra discogràfica en solitari, eh? Temes mítics

Klaus Schulz, el protagonista de Monotronic d'avui. Recordeu que totes aquestes melodies que les quals esteu sentint són dels anys 70. Que Klaus Schulz és un referent del krautrock alemany d'aquella època i que mentre Tangerine Dream seguia el seu camí, Ezra Temple i molts més, Klaus Schulz anava fent la seva, evolucionant dins del món de la música electrònica amb aquesta màgia de melodies, recordem totes elles analògiques. Concerts especials, els quals realitzava Klaus Schulz, Cyborg.

Bad Beautiful. Escoltant l'últim tall d'aquest tastet que estem realitzant a la primera època de Klaus Schulze fins a mitjans dels 70, amb una gran i extensa discografia, la qual seria impossible encabir-la i repassar-la tota, perquè no acabaríem mai. I molta d'ella també és impossible de localitzar o de trobar. Molta informació també està en alemany. Doncs el nostre objectiu d'avui

és fer un petit primer tastet, primer episodi de Klaus Schulze, un tastet dels seus èxits més destacats en la seva primera època.

Autèntica música de planetari. L'autèntica Cosmic Music. Anomenada despectivament Krautrock. Alemany dels anys 60. I seguim avançant amb més temes musicals i amb més obra de Klaus Schulze. Ens arriba Black Dance, el seu tercer àlbum en solitari, a l'any 1974.

La majoria de les generalitats de la música rock s'han construït usant com a concepte una base clarament metafísica, una exploració de la humanitat en els seus diversos àmbits, des d'una perspectiva històrica, com Faust, interna, com Rock Bottom a White, i fins i tot abstracta i metafòrica, com Not Available the Residents and Pound Hearts. No fou, sinó fins a l'any 1972, que la humanitat tingué que esperar per aquella obra mestra que explorava des d'una visió còsmica, externa i encara semblant il·lògica, una missió a la qual nosaltres quedem reduïts al res davant l'infinit espai espacial. El que Klaus Schulze va crear és una nova manera d'explorar el tot, la música còsmica, bàsicament una columna vertebral en les composicions per òrgan de Bach, fusionat amb l'Space Rock de Pink Floyd i l'atmosfera gòtica de King Crimson. L'exploració metafísica de l'interior de White i John Coltrane. A més, Schulze es converteix en un veritable màgic. Un màgic negre, fusionant diversos tipus d'ingredients obscurs, críptics i nocturns, per aconseguir una muralla sonora on tots aquests elements aconsegueixen una unitat perfecta. És aquesta muralla sonora la que emula el seu gran tema de l'univers i de l'infinit, de la universitat, de la humanitat reduïda a un simple succés entre milions. Encara si s'explora una mica més, s'aconsegueix descobrir que potser és el que es redueix la humanitat al res, sinó que existís una metàfora entre l'univers i l'interior de l'ésser humà. És a dir, una visió que supera la metafísica.

d'aquest treball de Klaus Schulze. Arribarien molts més artistes, les quals s'anirien inspirant amb ell. Es començarien a fer les mítiques performances i raves. I l'art es barrejaria amb el sentiment musical. Una màgia especial a la qual va crear Klaus Schulze.

Klaus Schulze, fantàstic mega intèrpret i compositor de temes musicals i amb una gran i extensa discografia referent a la crowd rock alemany dels anys 60 i 70 i anar evolucionant cap a la música electrònica, el New Age, el rock especial, el trance, des de l'Escola de Berlín, música electrònica. Arribem ja avançant cap al seu quart àlbum, Picture Music, el 1975. Recordeu que estem escoltant lo bé millor de la seva obra. Una selecció, un tastet, dins d'aquesta primera part, aquest primer cicle de Klaus Schulze, Picture Music.

recordem aquest fantàstic música el qual va conèixer, va començar doncs a experimentar i a realitzar la seva obra el 1969 i encara està en actiu en dia d'avui, el qual ha anat evolucionant al llarg dels camins de la música electrònica. Tastarem ara Time Wind, també el 1975.

Escoltant aquest cinquè treball de Klaus Schulze, recordem que aquella època, a l'època del Time Wine de Klaus Schulze, també sonaven temes d'Edgar Froese, de Tangerine Dream, Mike Oldfield, Isao Tomita, Vangelis, Steve Hillage, entre d'altres. Si Edgar Froese va seguir a la seva amb Tangerine Dream, Klaus Schulze es va centrar més en la seva carrera en solitari després, doncs, de Tangerine Dream, el qual ja hem anat repassant en anteriors programes. Time Wind.

compacte original a la qual conforma dues peces. La primera titulada By Red Threaton, a la qual dura mitja hora. I la segona, que també amb una duració similar, si fa no fa, One Fried, 1883.

Time Wind, una fantàstica obra. Una obra mestra de Klaus Schulze, amb dues peces. Ara jo recomano que agafeu aquests àlbums i els escolteu sencers, perquè són realment hipnòtics. I et traslladen, et transporten a viatjar a través de les melodies musicals de Klaus Schulze.

I arribem ja per acabar aquest primer monogràfic de Klaus Schulze a l'any 1976, Moondown, the Original Master. Un àlbum que va l'obria amb aquest tema Floating, una peça que dura uns 27 minuts aproximadament, eh? I encara et comptava amb temes com Mindfizer o Suplement.

tocant els trets i resumint moltíssim, aquesta seria, doncs, l'obra de Klaus Schulze en els seus inicis, en solitari, esclar. Recordeu, doncs, que també havia format part i havia participat en diversos àlbums de Tangerine Dream, Ashra Temple, Cypher, The Cosmic Jokers i produccions juntament amb altres artistes com, per exemple, Manuel Goshing, al qual ja n'hem parlat anteriorment. Tot un clàssic, Klaus Schulze, el protagonista del Monotrònic d'avui, el qual esperem que us hagi agradat i seguirem estant pendents de molt més en els pròxims episodis del Monotrònic. De la mà d'un servidor, Jaume Sens, un plaer d'haver-vos acompanyat al llarg d'aquesta estona de ràdio, aquest viatge a través de la història de la música electrònica. Us deixem amb l'obra de Klaus Schulze i el seu Moondown. Que vagi de gust. Siau!

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a
1: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Bonic. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui divendres, dia 5 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual s'ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem per la votació popular dels pressupostos, el qual va tenir lloc entre els dies 11 i 31 de maig, el qual va ser escollit els projectes guanyadors en aquesta quarta edició dels processos de pressupostos participatius, el que la ciutadania empadronada amb major de 16 anys ha pogut escollir entre 15 propostes finalistes presentades pels veïns i veïnes, prioritzades en un fòrum ciutadà i finalment validades pels tècnics municipals. Un total de 425 persones han participat en la votació per decidir quines propostes ciutadanes s'executaran. Les propostes han estat ordenades pel nombre de vots obtinguts, d'acord amb l'escrutini automàtic realitzat a través del portal cunit.decidimcatalunya.cat. Els resultats de la votació han estat els següents. En primer lloc, miralls de seguretat viària, amb 306 vots. En segon lloc, il·luminació de l'aparcament de l'estació de tren i voltants, amb 304 vots. En tercer lloc, instal·lació de càmeres de videovigilància, amb 294 vots. En quart lloc, fons accessibles per a persones i mascotes, amb 270 vots. En cinquè lloc, la reposició de palmeres al passeig marítim, amb 229 vots. En sisè lloc, la il·luminació de terreny a l'avinguda de la Font, amb 212 vots. En setè lloc, les casetes d'intercanvi de llibres, amb 183 vots. En vuitè lloc, la millora del parc biosaludable, amb 179 vots. En novè lloc, adequació d'un espai d'esbarjo de gossos, amb 174 vots. En desè lloc, la millora del corracà de Prat de Cunit, amb 166 vots. I en onzè lloc, la xarxa de punts d'alimentació per gats de carrer, amb 166 vots. Atenent el número de vots rebuts i el límit de pressupost disponible de 300.000 euros, es podran realitzar les 11 primeres propostes per un import total de 242.800 euros. Tot i ser la proposta següent més votada, l'ombreig de les terrasses del casal de la gent gran no s'inclouen perquè, sumada amb les anteriors propostes més votades, accedeix al pressupost disponible de 300.000 euros, tal i com s'estableixen les bases reguladores del procés. Tampoc no es poden incloure les propostes següents perquè també superen aquest límit màxim del pressupost i per aquest motiu l'import sobrant serà utilitzat en cas que el cost dels projectes seleccionats puguin tenir un increment sobre el cost estimat o bé es destinarà a la seva millora. El regidor de Participació Ciutadana, José Manuel Cavada, agraeix la implicació de totes les persones que hi han pres part, tant proposant idees, amb 209 propostes presentades, debatent, prioritzant i finalment votant perquè aquestes inversions es realitzin. I també remarca que les propostes presentades per la ciutadania i les entitats que no han estat seleccionades són una aportació important per l'Ajuntament, el qual hi es tindrà doncs, en compte per a futures actuacions. El procés de pressupostos participatius continuarà ara amb la fase de retorn.